0: 91.3
1: Ripollet Ràdio.
2: La municipal fa 25 anys.
1: Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: emissora municipal.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Gracias.
1: La Municipal fa 25 anys.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui hi ha nou ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet, el primer d'aquest nou curs polític marcat per les properes eleccions al maig de 2027. Consta de 10 punts on destaca l'aprovació del Compte General de 2025 o la delegació de la recaptació de les multes de trànsit a la Diputació de Barcelona. S'han presentat dues mocions, una del Partit Popular defensant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla i exigint al govern d'Espanya mesures extraordinàries, i per un altre costat la moció de Vox en recolzament i solidaritat amb Ceuta i la defensa de la sobirania espanyola. Com sempre, les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. L'Ajuntament de Ripollet ha presentat aquest dimecres la nova proposta de la Generalitat de Catalunya per solucionar l'impacte de la C-58 al seu pas pel municipi. Una cinquantena de persones han assistit a la primera audiència pública al Centre Cívic del Pont Vell i prop d'una quarantena a la segona al Centre Cultural. L'objectiu de les dues trobades ha estat presentar la proposta i recollir l'opinió de la ciutadania. Aquesta actuació proposa una intervenció al llarg de 600 metres de l'autopista en dues modalitats. La primera amb un apantallament acústic de 200 metres fins a la passarel·la de vianants, i una segona que cobreix els 400 metres següents de l'autopista, els tres carrils en sentit Barcelona, el més proper als habitatges, fins a connectar amb el pont de carrer de Tarragona. Aquesta proposta reduirà l'impacte sobre els habitatges a Cantiana i Pont Vell, el tram de l'autopista comprès entre l'inici del carrer de Sant Sebastià fins als terrenys del futur hospital Ernest Lluch. I tanquem un punt d'agenda. Avui tenim nova campanya de donació de sang al Centre Cultural de 5 a 9 del vespre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.
3: Els dijous al vespre a Ripollet Ràdio és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisió en Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
4: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
5: A Ripollet Ràdio, matins pop rock, al 91.3.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Avui, dia 24 de setembre del 2026, dijous. 10:05. Avui és la Mare Déu de la Mercè, patrona de Barcelona. Felicitats a les Mercès. I com cada dijous i cada dimecres de 10:01 aquí amb els matins pop rock. Començant amb grans temes de grans orquestes. Avui començarem amb Benny Goodman. Continuem amb una selecció d'un àlbum que són 100 cançons que s'anomenen Melodies Encadenades. Una col·lecció de 100 temes dels rocks dels anys 50. Una col·lecció també de 100 temes de canciones de amor. Rocks dels 60. Música dels anys 60. Dels anys 80 i 90. Una col·lecció que s'anomena Rompecorazones. Una altra col·lecció de 100 cançons de Mèxic, rancheras. Una altra col·lecció, també de 100 temes, de grans temes nacionals e internacionals. Repassant també grans grups dels anys 60. Anem ja amb la primera cançó de Benny Goodman.

0: Cuando calienta el sol, de los hermanos Rigual. Carlos Rigual va fer la cançó, la música, la lletra, i aquesta és la versió que va fer el californiano, descendent de Mèxic, Trinidad López, que es va posar el nom artístic de Trini López. Cuando calienta el sol aquí en la playa, en la playa, en la muntanya, en el pati de casa, dintre casa, pels carrers, déu-n'hi-do. Aquest any diuen que vendran les castanyes amb cubitos.
1: Come on, come wait, late one Friday night, I just knew that everything was all right. I knew my baby would find some tasty food.
0: Un tema del senyor Mappy Brom, de l'any 1955.

Encara que repeteix moltes vegades la paraula Aleluia, la cançó es diu Cantemos así, un tema dels anys 60 de Los Mitos, les 10 i 18 minuts. Hello.

Lobo Hombre en París, el grup de la Unió, un tema dels anys 80. Les 10:26 minuts. Bona cena, senyorina. Bona cena. 15, 3, 7, 5, take 5. Everybody's clear now. We don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter. Quan

Juliet, un tema de Neil Diamond que van gravar també en els anys 60 el grup anomenat Four Femmes. Les 10:41 minuts.

Un tema de l'any 1955 de Boyd Bennett i sus Rockers. Anem un tema ara dels Beatles. Per això que fa molts anys van fer Santi Carulla i los Mustangs.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui hi ha nou ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet, el primer d'aquest nou curs polític marcat per les properes eleccions al maig de 2027. Consta de 10 punts, on destaca l'aprovació del Compte General de 2025 o la delegació de la recaptació de les multes de trànsit a la Diputació de Barcelona. S'han presentat dues mocions, una del Partit Popular defensant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla i exigint al govern d'Espanya mesures extraordinàries, i per un altre costat la moció de Vox en recolzament i solidaritat amb Ceuta i la defensa de la sobirania espanyola. Com sempre, les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. L'Ajuntament de Ripollet ha presentat aquest dimecres la nova proposta de la Generalitat de Catalunya per solucionar l'impacte de la C-58 al seu pas pel municipi. Una cinquantena de persones han assistit a la primera audiència pública al Centre Cívic del Pont Vell i prop d'una quarantena a la segona al Centre Cultural. L'objectiu de les dues trobades ha estat presentar la proposta i recollir l'opinió de la ciutadania. Aquesta actuació proposa una intervenció al llarg de 600 metres de l'autopista en dues modalitats. La primera amb un apantallament acústic de 200 metres fins a la passarel·la de vianants, i una segona que cobreix els 400 metres següents de l'autopista, els tres carrils en sentit Barcelona, el més proper als habitatges, fins a connectar amb el pont de carrer de Tarragona. Aquesta proposta reduirà l'impacte sobre els habitatges a Cantiana i Pont Vell, el tram de l'autopista comprès entre l'inici del carrer de Sant Sebastià fins als terrenys del futur hospital Ernest Lluch. I tanquem un punt d'agenda. Avui tenim nova campanya de donació de sang al Centre Cultural de 5 a 9 del vespre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
4: Amb Ramon Argenter.

I avui ja és dijous, dia 24 de setembre del 2026, la Mare de la Mercè. I ja sabeu que vam anunciar al començament de temporada que els dijous, l'última mitja hora, li dedicaríem un protagonista. El dijous passat, que va ser el primer programa que fèiem, el dijous, bueno, el segon, vam fer la vida de la que va morir el 25 d'agost, la Dolly Parton. Avui farem la de Paul Anka. Les 10 i 33 minuts... Les 10, 3 minuts i 33 segons...

Ràdio Futura i Escola de Calor. Cada dia fa calor, al dematí fa una miqueta de rasca, una miqueta fresqueta, però a partir de quarts de deu ja fa molta calor, molt massa calor, pel temps que fem. Les 10:09.

Con ellos al mar, un tema de l'any 1998 de José Alfonso Lorca i Imma Serrano. Les 11 i quasi 19 minuts.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

Voy a contarte mi vida al senyor Julio Iglesias, que precisament ahir, dia 23 de setembre, va néixer el senyor Julio Iglesias. Ahir va fer... va néixer l'any 43, el 23 de setembre del 43. Ahir va fer 83 anys el senyor Julio Iglesias, que moltes cançons li feia el Dúo Dinámico. Concretament, ja sabem que va morir el Manolo de la Calva, i el que li feia les cançons per Julio Iglesias era precisament Ramon Arcusa.

Resistiré, duo dinàmico, gran tema de l'any 1989 que es va tornar a fer famosa a l'any del Covid. Resistirem aquí cada dimecres i cada dijous amb els matins pop-rock.

0: Puget Radio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui hi ha nou ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet, el primer d'aquest nou curs polític marcat per les properes eleccions al maig de 2027. Consta de 10 punts, on destaca l'aprovació del Compte General de 2025 o la delegació de la recaptació de les multes de trànsit a la Diputació de Barcelona. S'han presentat dues mocions, una del Partit Popular defensant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla i exigint al govern d'Espanya mesures extraordinàries, i per un altre costat la moció de Vox en recolzament i solidaritat amb Ceuta i la defensa de la sobirania espanyola. Com sempre, les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. L'Ajuntament de Ripollet ha presentat aquest dimecres la nova proposta de la Generalitat de Catalunya per solucionar l'impacte de la C-58 al seu pas pel municipi. Una cinquantena de persones han assistit a la primera audiència pública al Centre Cívic del Pont Vell i prop d'una quarantena a la segona al Centre Cultural. L'objectiu de les dues trobades ha estat presentar la proposta i recollir l'opinió de la ciutadania. Aquesta actuació proposa una intervenció al llarg de 600 metres de l'autopista en dues modalitats. La primera amb un apantallament acústic de 200 metres fins a la passarel·la de vianants, i una segona que cobreix els 400 metres següents de l'autopista, els tres carrils en sentit Barcelona, el més proper als habitatges, fins a connectar amb el pont de carrer de Tarragona. Aquesta proposta reduirà l'impacte sobre els habitatges a Cantiana i Pont Vell, el tram de l'autopista comprès entre l'inici del carrer de Sant Sebastià fins als terrenys del futur hospital Ernest Lluch. I tanquem un punt d'agenda. Avui tenim nova campanya de donació de sang al Centre Cultural de 5 a 9 del vespre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
3: Ripollet Ràdio.
1: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
1: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio. Enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: A Ripollet Ràdio, matins pop rock, al 91.3.
7: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

I avui ja estem a dijous. Dia 24, un altre mes que estem acabant. Aquest mes té 30 dies. Ara són les 12 i 6 minuts. I continuem fins a la una amb els matins pop-rock.

Dueño de mi corazón, un tema de Ramsey Ferrero, de l'any 1998. Les 12:12:45.

Gran tema de Los Brincos, Lola, original del ex bateria que va morir, Fernando Arbex. Los Brincos, us en recordeu d'aquest tema? La canten, i la cantaven en aquella època, Cristina i els Stop.

Cristina i els Stop, un dels guitarristes, vivia aquí a Ripollet, a la Rambla, on hi ha el semàforo. Doncs aquells pisos que hi ha a l'esquerra, allà vivia un dels guitarristes de Cristina, los Stop. I la cançó que ve ara deien que si era una cançó protesta.

0: I quanta raó tenia l'Antonio Machín, el rei de les maraques, perquè heu vist una iglesia amb algun àngel de color negre? Jo, que me'n recordi, no. Dos quarts d'una, l'hora del protagonista.
1: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
2: Amb Ramon Argenter.
3: El protagonista d'avui és...

Jambalaya, el senyor Paul Anka, Paul Albert Anka. Va néixer el dia 30 de juliol de l'any 1941. Té 85 anys, va néixer a Ottawa, Canadà. El nom artístic de Paul Anka, que sortia sempre amb l'orquestra de Don Costa. Compositor, cantant, i feia moltes cançons. Va fer moltes cançons pel Michael Jackson. I també el Sexy Lady, per Tom Jones. Paul Anka. Anem ara amb una cançó que també va arribar aquí a Espanya fa molts anys. La història d'Adán i Eva, al 91.3 de la FM, aquí, a Ripollet Ràdio.

Blanca, que a l'època dels discos sol·licitats hi havia una gran guerra, una gran batalla entre els fans de l'Elvis i del Polanca, o, per exemple, el Ramon Calduc i Ramon Calduc i José Guardiola, o los Cinco Latinos i los Platters, i Elvis Presley i Polanca. Els aficionats de... perquè els dos triomfaven en aquella època. Els fanàtics d'Elvis no podien tragar a Polanca, i viceversa. I, en canvi, a mi, jo comprava els discos de Polanca i els discos de l'Elvis. Polanca va fer aquest gran tema, que es va fer famosa, i tenia 16 anys quan va gravar aquest tema, el famós crit de Stand By Me, Diana.

Please Stand By Me, Diana Polanca, que va fer aquell poema que venia de França, By Way, a mi manera, que la va cantar l'Elvis, la va cantar Frank, i llavors la va cantar el seu autor, Polanca. Anem a recordar Amor Joven. Please.

Polanca i l'orquestra de Don Costa. També va aparèixer la cançó que vindrà ara, Pon tu cabeza a mi hombro, una cançó que apareixia en un anunci de televisió. Es veia un autocar que recollia els nens que pujaven, anaven a col·legi o venien del col·legi, i entrava un nen, hi havia una noia, una nena, assentada, i entrava un nen amb una famosa jaqueta, i la nena es queda enamorada de la jaqueta que portava, amb un coll de pell, i li posa el cap en l'ombro de la jaqueta. Era l'anunci de jaquetes famosa, no sé si encara el fan, bueno, no fa, si encara existeix o no. I és aquest tema, Pon tu cabeza en mi hombro.

Gran tema de Polanka. Pon tu cabeza en mi hombro. Anem a un altre tema que també va fer molt famós i que també va fer una versió Los Cinco Latinos. El tema és Tu eres mi destino.

I cada dijous sortirà aquesta sintonia a partir de 1:15. Que serà que per anunciar els partits que jugaran el cap de setmana els equips del Club Tenis Taula Ripollet, que aquesta setmana comença la competició. I després de fer aquests partits, entrarà el protagonista. Aquest cap de setmana comença la Lliga, la Divisió d'Honor Femenina, on hi haurà 3 partits dissabte a les 4 de la tarda a la nova sala del Club Tenis Taula de Ripollet, que és la pista, la primera pista que hi ha de tenis, que l'han coberta en el Esportiu Municipal de Ripollet. A partir de les 4 de la tarda, el Club Tenis Taula de l'Escola Tachí de Pau Ripollet jugarà contra l'equip del Badalona, un equip que l'any passat va aguantar la categoria. A la mateixa hora, la primera divisió nacional, l'equip que aquest any passat va pujar de categoria, s'enfrontarà als Lluïsos de Gràcia, mentre que l'equip de la tercera divisió nacional el farà contra l'equip del Monterrey. Això serà aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda. I també començarà aquest cap de setmana els equips de les provincials, però tots jugaran a fora. Per exemple, la categoria preferent

Ha començat la Lliga i l'equip de segona divisió ho farà a Mollet del Vallès el dimarts, i l'equip de quarta divisió de veterans ho farà també el dimarts a les 8 del vespre a la pista del Club de Tenis Martino. Cada dijous a dos quarts d'una sortirà aquesta cançó, aquest tema, que és el famós tema de Popcorn, el famós tema Palomitas de Maíz, que és aquesta que surt, no? I després d'anunciar els partits de tenis taula de la setmana, entrem al protagonista de la setmana. Avui el protagonista és Polanka, i el tema és Baila Pequeña.

Doncs avui ha sigut el senyor Paul Anka, Paul Anka. Encara fa algun recital. Anem ja amb l'últim tema d'ell, perquè totes les cançons que han posat, exceptuant Jambalaya, que és de Hank Williams, les altres totes són fetes música i lletra de Paul Anka. De Paul Anka, buenas noches, mi amor. Adéu-siau, tornarem la setmana que ve. Bon cap de setmana.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui hi ha nou ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet, el primer d'aquest nou curs polític marcat per les properes eleccions al maig de 2027. Consta de 10 punts, on destaca l'aprovació del Compte General de 2025 o la delegació de la recaptació de les multes de trànsit a la Diputació de Barcelona. S'han presentat dues mocions, una del Partit Popular defensant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla i exigint al govern d'Espanya mesures extraordinàries, i per un altre costat la moció de Vox en recolzament i solidaritat amb Ceuta i la defensa de la sobirania espanyola. Com sempre, les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. L'Ajuntament de Ripollet ha presentat aquest dimecres la nova proposta de la Generalitat de Catalunya per solucionar l'impacte de la C-58 al seu pas pel municipi. Una cinquantena de persones han assistit a la primera audiència pública al Centre Cívic del Pont Vell i prop d'una quarantena a la segona al Centre Cultural. L'objectiu de les dues trobades ha estat presentar la proposta i recollir l'opinió de la ciutadania. Aquesta actuació proposa una intervenció al llarg de 600 metres de l'autopista en dues modalitats. La primera amb un apantallament acústic de 200 metres fins a la passarel·la de vianants, i una segona que cobreix els 400 metres següents de l'autopista, els tres carrils en sentit Barcelona, el més proper als habitatges, fins a connectar amb el pont de carrer de Tarragona. Aquesta proposta reduirà l'impacte sobre els habitatges a Cantiana i Pont Vell, al tram de l'autopista comprès entre l'inici del carrer de Sant Sebastià fins als terrenys del futur hospital Ernest Lluch. I tanquem un punt d'agenda. Avui tenim nova campanya de donació de sang al Centre Cultural de 5 a 9 del vespre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
3: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.
4: Tu voz siempre me acompaña y aburrido bajo al bar, al verte un extraño feeling.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui hi ha nou ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet, el primer d'aquest nou curs polític marcat per les properes eleccions al maig de 2027. Consta de 10 punts, on destaca l'aprovació del Compte General de 2025 o la delegació de la recaptació de les multes de trànsit a la Diputació de Barcelona. S'han presentat dues mocions, una del Partit Popular defensant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla i exigint al govern d'Espanya mesures extraordinàries, i per un altre costat la moció de Vox en recolzament i solidaritat amb Ceuta i la defensa de la sobirania espanyola. Com sempre, les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. L'Ajuntament de Ripollet ha presentat aquest dimecres la nova proposta de la Generalitat de Catalunya per solucionar l'impacte de la C-58 al seu pas pel municipi. Una cinquantena de persones han assistit a la primera audiència pública al Centre Cívic del Pont Vell i prop d'una quarantena a la segona al Centre Cultural. L'objectiu de les dues trobades ha estat presentar la proposta i recollir l'opinió de la ciutadania. Aquesta actuació proposa una intervenció al llarg de 600 metres de l'autopista en dues modalitats. La primera amb un apantallament acústic de 200 metres fins a la passarel·la de vianants, i una segona que cobreix els 400 metres següents de l'autopista, els tres carrils en sentit Barcelona, el més proper als habitatges, fins a connectar amb el pont de carrer de Tarragona. Aquesta proposta reduirà l'impacte sobre els habitatges a Cantiana i Pont Vell, el tram de l'autopista comprès entre l'inici del carrer de Sant Sebastià fins als terrenys del futur hospital Ernest Lluch. I tanquem un punt d'agenda. Avui tenim nova campanya de donació de sang al Centre Cultural de 5 a 9 del vespre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat, i en vídeo streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.
3: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
4: Y el del medio de los chichos.
3: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves, sí señor.
5: ¡Ay, qué bonito!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
2: Al Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
4: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
5: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i també a Instagram Live a Info Ripollet. Aquest és el programa número 713, és el 25è d'aquest any 2026 i el segon d'aquesta temporada. Avui és 24 de setembre, és el dia de la Mercè, festa a Barcelona. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Nosaltres no fem festa, estem treballant, eh? Aquí a Ripollet no és festa. Altres anys ho havia estat, però aquest any no. Jordi Puy al control de so, la realització de vídeo i a l'estreaming, a la realització Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els està parlant, Toni Miralles. Així que ja que ens hem presentat, repassarem ara el sumari de l'Info Setmanal d'avui.
3: Començarem parlant del ple municipal de setembre. En clau política també tindrem la darrera assemblea de Decidim al barri de Tiana a Pont Vell. Veurem la nova proposta per solucionar l'impacte de la C-58 i també els avenços en els tràmits de l'Hospital Ernest Lluch. Seguidament informarem de la pròxima edició dels reconeixements Impulsa, així com la Setmana de la Gent Gran i les jornades d'arxius locals. També repassarem el nou projecte de Bruixes i com va anar Terra Baixa, la masterclass de Fosser o el pregó de les festes del Pilar, entre altres. Quan esports, hi tindrem la Sombayes Trail i els campionats d'Espanya de patinatge artístic a la vi infantil.
1: I en el bloc d'entrevistes, els protagonistes d'aquest info seran les entitats col·laboradores a la Setmana de la Gent Gran. Seguidament abordarem la presentació de la Conjura de Bruixes. També ens visitarà l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, que aquest divendres estrena nova temporada. D'altra banda, vindrà Fragments Joves, que aquest diumenge reestrenen Molin Rouge, i acabarem amb les infermeres del CAP Ripollet repassant la campanya de la grip i les pròximes vacunacions. Comencem. Estan escoltant l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7. Com cada 7 dies, farem un flash de l'actualitat informativa, també els explicarem coses d'esports i l'agenda dels pròxims dies. Comencem parlant del ple municipal, que és avui el ple de setembre, el primer d'aquest nou curs polític que ens portarà ja a les eleccions ja de maig.
3: Consta de 10 punts on destaca l'aprovació del compte general del 2025 o la delegació de la recaptació de les multes de trànsit a la Diputació de Barcelona. S'han presentat dues mocions, una del Partit Popular defensant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla i exigint al govern d'Espanya mesures extraordinàries, i per un altre costat la moció de Vox en recolzament i solidaritat amb Ceuta i la defensa de la sobirania espanyola. Com sempre, les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, al ripolletradio.cat i al canal de YouTube de Ripollet TV.
1: Seguim en política. Decidim a reprès el cicle de trobades veïnals amb una visita aquest dimarts al barri de Can Tiana Pont Vell.
3: És una nova trobada de Decidim Ripollet en el marc de la iniciativa Els Barris Parlen. Davant una cinquantena de persones, l'alcaldable de la formació, José María Osuna, va abordar qüestions relacionades amb la seguretat i la convivència i l'estat i la dinamització del barri i els equipaments. Osuna va defensar que pot ser útil al municipi pels seus coneixements i tarannà i va reivindicar la necessitat de centrar l'acció política en els serveis bàsics i en les necessitats del dia a dia. Entre les principals preocupacions que van mostrar els veïns, destaca la neteja de la via pública, el manteniment de l'espai urbà i, especialment, els problemes d'aparcament.
1: I era una notícia molt esperada, perquè ja coneixem la nova proposta de la Generalitat per solucionar l'impacte de la C-58, que no només engloba l'autopista, sinó també el pont del carrer Tarragona, que també necessitava una intervenció.
3: Aquesta actuació proposa una intervenció al llarg de 600 metres de l'autopista en dues modalitats. La primera amb un apantallament acústic de 200 metres fins a la passarel·la de vianants i una segona que cobreix els 400 metres següents d'autopista dels carrils en sentit Barcelona, els més propers als habitatges, fins a connectar amb el pont del carrer de Tarragona. Aquesta proposta reduirà l'impacte sobre els habitatges a Can Tiana i Pont Vell, el tram de l'autopista comprès entre l'inici del carrer de Sant Sebastià fins als terrenys del futur Hospital Ernest Lluch. Aquesta coberta transitable aconsegueix eliminar la contaminació acústica del barri de Can Tiana i Pont Vell, el barri més afectat pel pas de l'autopista. Es tracta d'una infraestructura amb una coberta de zona verda que la fa més amable i més integrada amb la ciutat. L'Ajuntament de Ripollet va presentar ahir aquesta proposta davant una cinquantena de persones a la primera audiència pública al centre cívic del Pont Vell i prop d'una quarantena a la segona al centre cultural.
1: Doncs esperem que s'acabin i es mantinguin alineats els planetes i l'Ajuntament i la Generalitat i això es pugui portar a terme molt aviat. Seguint amb infraestructures, aquesta darrera setmana s'ha donat un pas endavant amb una altra obra, un altre gran projecte, l'Hospital Ernest Lluch, perquè ja s'ha aprovat també el planejament urbanístic del futur barri que l'envoltarà.
3: El planejament del futur barri de l'Hospital Ernest Lluch ja és definitiu. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona va aprovar el dijous 17 de setembre el pla parcial urbanístic que concreta com s'ordenen els terrenys situats entre Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. L'àrea metropolitana de Barcelona ja havia aprovat el document de forma provisional el 30 de juny. El pla urbanístic ordena una superfície de més de 108.000 quilòmetres quadrats...
1: No, metres.
3: Metres quadrats, perdó. Dels quals 24.681 corresponen a Ripollet. S'hi podran construir un màxim de 752 habitatges, 400 dels 3 dels quals seran protegits. La meitat dels habitatges protegits seran de lloguer. També preveu comerços i altres activitats econòmiques, equipaments, places i zones verdes.
1: Doncs ja es poden presentar les candidatures per la tercera edició dels Reconeixements Impulsa.
3: L'Ajuntament de Ripollet ha obert la convocatòria de la tercera edició dels Reconeixements Impulsa, una iniciativa de l'Ajuntament de Ripollet que neix amb la voluntat de reconèixer i posar en valor latent l'esforç i la contribució de les empreses, comerços i persones emprenedores que, amb la seva activitat, contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi. Enguany, a banda del canvi de nom, que passa de premis a reconeixements, l'Ajuntament ha decidit canviar les bases, les categories i el sistema d'atorgament de distincions. Així, es donaran reconeixements en 6 categories, distingint la sostenibilitat, l'ocupació i talent, l'emprenedoria, la igualtat i inclusió, la imatge corporativa i el compromís social dels i les candidates. La gala de lliurament tindrà lloc el 12 de novembre, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori de Ripollet. Fins al 29 d'octubre es poden presentar totes les candidatures.
1: Més d'un miler d'alumnes de Ripollet han sol·licitat aquest curs ajuts menjador escolar.
3: Ripollet ha registrat 1.092 sol·licituds d'ajuts individuals de menjador a l'inici del curs 2026-2027 entre infantil, primària i secundària. D'aquestes s'han aprovat 857, un 78,5%, que suposa un 2,8% més que en el curs anterior. Un total de 340 han rebut un 70% de la dotació màxima i el restant, 517, al 100%. Al conjunt del Vallès Occidental, fins ara s'han concedit 21.049 ajuts, un 5,4% més que a l'inici del curs passat, segons fonts del Consell Comarcal, organisme que tramita les beques de la Generalitat.
1: Del 28 de setembre al 2 d'octubre, Ripollet acollirà una nova edició de la Setmana de la Gent Gran.
3: Ripollet celebrarà del 28 al 2, al 2 d'octubre la sisena Setmana de la Gent Gran, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de diverses entitats del municipi. Al llarg de 5 dies s'oferirà propostes orientades a afavorir l'activitat física i les relacions entre generacions, combinant activitats lúdiques, culturals i sensibilització amb la participació d'entitats i professionals que treballen al municipi. El programa coincideix un any més amb la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans, l'1 d'octubre, i reivindica la vellesa com una etapa activa, participativa i plena d'oportunitats.
1: Ripollet s'ha sumat aquest dimarts a la Setmana Europea de Mobilitat amb una tarda d'activitats a les pistes de l'Esbar.
3: Sota el lema Mobilitat per a tothom, la jornada va reunir infants i famílies amb diferents propostes per reflexionar d'una manera lúdica sobre com ens movem per la ciutat. La policia local de Ripollet va preparar un circuit de mobilitat segura. Casa Natura va fer un joc de memori de la mobilitat sostenible i segura, i entre tots va organitzar una activitat amb carida de rodes. La Setmana Europea de la Mobilitat promou alternatives al vehicle privat i fomenta el desplaçament a peu, en bicicleta, en transport públic i altres formes de mobilitat sostenible. Per la seva part, aprofitant la Setmana de la Mobilitat Sostenible, la plataforma Bus SOS ha fet un comunicat denunciant que troben a faltar des de l'Ajuntament que es posi el focus en la millora del transport públic. El col·lectiu demana apostar pel transport públic per aconseguir una mobilitat neta i eficient, millorant freqüències, connexions, etc.
1: Ripollet donarà inici a les segones jornades d'arxius i recerca local de la riba del riu Ripoll.
3: Els arxius municipals dels municipis de Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac, juntament amb l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, organitzen la segona edició de les jornades d'arxiu i recerca local a la riba del riu Ripoll, que se celebraran els dies 23 i 24 d'octubre. Les jornades tenen com a objectiu impulsar la història i la recerca local als tres municipis, donar visibilitat als projectes desenvolupats per investigadors, centres educatius, centres d'estudis i entitats locals i apropar a la ciutadania la tasca que desenvolupen els arxius. El Centre Cultural acollirà el 23 d'octubre la primera jornada d'un programa que continuarà a Cerdanyola del Vallès i Montcada.
1: Bruixes de Ripollet impulsen una xarxa feminista i comunitària per la futura Casa de les Dones dins el projecte de Populus Labora.
3: Ripollet comença a desplegar les accions de la primera anualitat del projecte comunitari i feminista impulsat per l'entitat Bruixes de Ripollet en el marc de la comunalitat urbana Populus Labora. Aquesta iniciativa té com a horitzó la creació d'una xarxa local de suport i l'articulació de la futura Casa de les Dones com a bé comú, comptant amb un pressupost de 30.000 euros dividit en dues anualitats. L'objectiu principal del projecte és consolidar un espai de debat, cooperació i organització col·lectiva que fomenti l'economia social i solidària i l'acció ecofeminista al municipi. Per aconseguir-ho, el programa d'aquesta primera anualitat combina un treball intern de fons amb activitats obertes a la ciutadania.
1: Aquest dimecres ha arrencat el nou curs de l'Escola Popular Rizal.
3: Es tracta d'un projecte sense ànim de lucre que ajuda les famílies sense recursos econòmics a pagar les classes de reforç escolar. L'escola es troba al mateix local de la PAC de Ripollet i ofereix activitats de lleure i reforç. La iniciativa cerca voluntaris que vulguin assistir els dimecres de 6:15 a 7 de la tarda.
1: Aquest cap de setmana torna al Teatre Auditori Molín Rouge de la mà de Fragments Joves.
3: Després de la bona acollida que va tenir l'estrena el mes de maig de Molín Rouge, Fragments Joves ens torna a portar aquest diumenge 27 de setembre aquest famós musical parisenc. L'entitat juvenil ha organitzat dos nous passis al Teatre Auditori, un a 12:45 i l'altre a 6:45. Les entrades estan disponibles a través de l'enllaç de la biografia de Fragments Joves.
1: Després els tindrem aquí explicant-ho la seva presidenta i la seva vicepresidenta. Parlant també de teatre, aquest darrer cap de setmana hem gaudit de la representació de Terra Baixa al Centre Parroquial gràcies a Amics del Teatre.
3: Amics del Teatre va estrenar el passat divendres Terra Baixa d'Àngel Guimerà al Centre Parroquial 3 dècades després de l'última representació de l'obra en aquest mateix escenari. Sota la direcció de Laia Vilardell i Canals, l'entitat ripolletenca recupera un dels grans clàssics del teatre català i torna a donar vida a la Marta, en Manelic i en Sebastià. L'estrena culmina mesos de feina d'un ampli equip d'interpretació i de producció que torna a portar a Ripollet un text que, més d'un segle després de la seva estrena, continua vigent amb qüestions com l'abús del poder, el maltractament i la lluita per la llibertat.
1: Èxit de la darrera masterclass de fotografies de viatges de Jesús Botardo.
3: Una trentena de persones van assistir a la masterclass de fotografia de viatges organitzada el dissabte 19 de setembre per a Foser al Centre Cultural. La sessió de caràcter gratuït va anar a càrrec del fotògraf Jesús Botaro, que va compartir el seu gràfic sobre el desert marroquí d'Erk Chevi Sàhara.
1: Dissabte vam donar el tret de sortida de les festes del Pilar organitzades pel Centre Aragonès, que tenim encara per endavant, Marc.
3: El Centre Aragonès de Ripollet ha iniciat aquest cap de setmana les festes del Pilar 2026, una celebració especial enguany perquè és el 30è aniversari de l'entitat. La pregonera Sheila Serrano, directora de Transparència, Participació i Acció Exterior del Govern d'Aragó, va reivindicar el paper de les cases regionals per mantenir vius els vincles generació rere generació. Les festes del Pilar s'allargaran fins al 12 d'octubre amb concursos, gastronomia, cultura i les celebracions tradicionals del Dia del Pilar el 12 d'octubre.
1: El ripolletenc Valentín Roma ha estat nomenat com nou director del MACBA.
3: Escriptor, historiador de l'art i comissari, Roma assumeix la direcció del principal Museu d'Art Contemporani de Catalunya després de dirigir durant gairebé una dècada la Virreina Centre d'Imatge, convertida en un dels espais culturals més destacats de Barcelona. Roma torna al museu d'on fa 11 anys va ser destituït com a conservador en cap del museu, junt amb el director i el responsable de programes públics d'aleshores arran de la crisi causada per l'exposició La Bèstia i el Sobirà.
1: Per cert que Valentín Roma estarà molt aviat aquí en aquesta sintonia, acompanyat o portat per l'associació Traça, que s'estrena en aquesta sintonia amb un nou programa que es titula L'Escletxa. Passem ara als esports.
3: Aquest dissabte se celebra la tercera edició de la Somballes Trail, una cursa caminada solidària contra el càncer per equips que recorre tota la comarca del Vallès Occidental en els seus 62 quilòmetres. S'han inscrit 61 equips que suposen 41.042 euros recaptats. Enguany, però, a causa de la pesta porcina africana, la prova s'ha desplaçat cap a Matadepera, lloc on sí es pot disputar la prova i passarà per poblacions com Sant Manat o Sant Llorenç Savall. Esperem que l'any vinent podem tornar a gaudir d'aquesta prova aquí, amb tota la normalitat. Ripollet va tancar dissabte 3 dies del Campionat d'Espanya de patinatge artístic al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus, una competició que deixa un gran resultat per al club anfitrió. Chloe Flor, Edurne Isart i Marina Delfante del Club Patinatge Artístic Ripollet han ocupat les 3 primeres places al podi a la bifemení. Chloe Flor s'ha proclamat campiona d'Espanya, Edurne Isart va aconseguir la plata i Marina Delfante el bronze. Les tres han competit a la selecció catalana. En infantil femení, Carla Caravantes, també del Club Patinatge Artístic Ripollet i de la selecció catalana, va finalitzar en 11a posició. Aquest dissabte el campionat va viure la seva última jornada i la cerimònia de clausura amb la representació de les diferents federacions participants. Representants federatius, l'alcalde Luis Tirado i el regidor d'Esports Manel Martínez també van participar en el lliurament dels últims guardons. Ara passem al calendari esportiu dels equips municipals. En futbol, el Ripollet debuta a casa aquesta temporada, aquest diumenge a les 12 contra el Picat. El futbol base Ripollet juga dissabte a 8:15 contra la Roca Penya Blanc Blava. Pel que respecta al Pajari, el juga diumenge a les 8 al camp del Barberà. En futbol sala, el masculí juga dissabte a 7:15 a casa contra el Catgas Energia. El femení juga dissabte a les 6 a la pista del Deportivo Nou Túria. En bàsquet, el Copa Catalunya masculina arranca la temporada a casa el diumenge a 7:15 contra el Morell. Per la seva banda, el segona territorial femení juga diumenge a 7:15 a la pista del Llinars B. En tenis taula tenim jornada a casa a les 4 el dissabte. El Divisió d'Honor femení juga contra el Sosmàtic Badalona. El primera nacional masculí contra el Daruma Lluïsos de Gràcia i el tercera nacional contra el Molins de Rei.
1: Quan passen 20 minuts de les 5 de la tarda, fem la darrera secció d'aquest flash informatiu. Aquesta és l'agenda.
3: Aquest divendres tenim a 9:15 la presentació de la temporada de l'Associació d'Espectadors al Teatre del Mercat Vell. Dissabte, a 6:15, hi ha el campionat de dòmino al Centre Aragonès. A partir de les 7 comença el nit de tapes a les pistes de l'Esbar. Ja diumenge tenim matinal aragonesa a les 11 al Centre Aragonès. A les 11 també, el veredicte del concurs de fotografia de la Festa Major al Centre Cultural. A 11:15, com sempre, jugateques ambientals a Pinatons i Maria Rebordosa d'Almassot. A 11:15 i a 7:15 tenim al Teatre Auditori les representacions de Molinguix. Acabem el dia amb ball de la gent gran a 5:15 al Centre Cultural. Ja dilluns comencem la setmana de la gent gran. A les 10 hi ha al Centre Cultural el taller Cuidar-se és un joc de grans. És un joc de grans i a les 5 de la tarda l'activitat seguint el ritme. Ja dimarts tenim a les 11 petits consells per a grans persones al Centre Cultural i a les 4 bingo musical al Parc del Rizal. A 7:15 a la Biblioteca Municipal tenim llegir al teatre. Dimecres hi ha la xerrada amb ball en moviment a les 11 a la Biblioteca Municipal i a 6:15 contacontes a la Setmana de la Gent Gran a la Biblioteca Municipal. Acabem dijous vinent amb la Gran Marató Popular i activitat física pel matí amb sortida al carrer de les Escoles i arribada al pavelló Joan Creus. I a les 6 de la tarda, tastet de tallers al pati del Centre Cultural.
1: Molt bé, doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Marc.
3: A tu, Toni.
1: I res, doncs nosaltres continuem ara de seguida amb les entrevistes, la primera d'elles, amb aquestes entitats participants i organitzadores de la Setmana de la Gent Gran de Ripollet, que és a punt de començar.
0: El 91.3, Info Setmanal.
2: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
4: A veure, què no sona, papa?
2: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
4: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
2: Això. Però a quina hora és?
4: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
5: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat.
6: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
7: Soc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
8: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
9: No te quedes atrás
8: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
9: En Top Música Nueva.
8: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
10: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
11: Que le digo que si quiere bolsa.
10: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
11: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
12: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
0: Al 91.3, Info Setmanal.
1: 25 és sobre les 5 de la tarda. Ara parlem de la Setmana de la Gent Gran amb tres entitats que participen ja des de fa anys i en aquest any representades, ara les presentem. Doncs des de la meva esquerra fins al fons, la Belén Sánchez de Creu Roja, què tal, benvinguda.
13: Bé.
1: També la Noelia López, coordinadora de Gent Gran de la Gresca, benvinguda també.
13: Gràcies.
1: I també una companya d'aquesta casa, però més per sobre de tot d'Espassur, la Maria Mayer.
14: Gràcies,
1: de la Fundació, Fundació Catalunya. Es diu així. Molt bé. Dic companya perquè vosaltres esteu amb el programa de tota la vida, que ja fa molts anys de la Si Som, eh?
14: Correcte.
1: Que allà no teniu gent gran, però bueno, que també,
14: sí, que
1: no?
14: Teniu gent gran, sí, mm-hmm. Sí. De fet, van en camí, o sigui que...
1: Tots anem en camí.
14: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. Doncs comencem pel principi. Crec que la Noelia ens podrà dir alguna coseta sobre aquesta Setmana de la Gent Gran. Mantenir una sèrie de clàssics que no poden faltar, el Jaia Fest i totes les coses del moviment, del ball, de l'exercici, són una mica els clàssics, no? Què ens pots dir d'aquesta Setmana de la Gent Gran?
13: Doncs mira, aquesta setmana la veritat és que volem donar una mica d'èmfasi a que la taula de treball, que és el Moviment Gran Barri, aquesta nova edició hem sigut més de 10 entitats de Ripollet, o sigui que estem molt agraïdes de la col·laboració. I com ja comentaves, no? Clàssics com la Iaia Fest, la Marató, el Contacontes a la Biblioteca, xerrades de Creu Roja, de Mossos, participació de diverses escoles i de diverses entitats a les diferents activitats. Llavors, bueno, aquesta és la idea de fomentar la vida activa, l'envelliment actiu i donar veu a la gent gran del poble.
1: Hem d'excusar els representants de l'Ajuntament, a la regidora i a la tècnica que no han pogut assistir, però sí que doncs no hem d'oblidar que aquest és un programa molt d'entitats, eh? I en especial doncs Creu Roja i la Gresca, que sempre aneu molt de la mà, que sou doncs una mica les que sempre des de fa molts anys heu mogut, sí. I a més molt de la mà, no? Heu anat sempre.
13: Sí, correcte. Molt
1: doncs parlem així, et sembla, una miqueta. Comencem per Creu Roja, vale? Doncs en què col·laboreu aquest any, en aquesta setmana?
13: Mira, nosaltres aquest any amb aquesta activitat el que fem és una xerrada sobre envellir en moviment. Ho fem a la biblioteca el dimecres. I la idea d'aquesta xerrada, pues, és una mica donar una mica de consells a la gent gran o a aquesta gent que potser va cap a aquest camí, com tothom, i de veure una mica la importància de tenir moviment per poder envellir bé. La idea és, pues, donar tips i donar-li una mica d'importància, no? Que moltes vegades la gent gran està enfocada molt a fer, pues, tallers de memòria, tallers que siguin cognitius, no? Però no deixar de costar tota la part, pues, del moviment i la importància que té per tenir un bon sistema cognitiu, tenir tot un cos que estigui actiu, que estigui sa, i bueno, va en aquesta línia la xerrada.
1: I què feu amb la gent gran i per la gent gran a Creu Roja?
13: Pues mira, en relació també amb l'activitat de la Setmana Gran de Ripollet, el dijous fem un tasteig de batxata, que és un dels tallers que tenim nosaltres relacionats amb el moviment, i el que volem amb això és donar una mica de visibilitat a tota aquesta gent gran que, bueno, que no és la gent de fer crucigrames, no?, i fer jocs de taula, sinó que estan actives, que estan, que fan gimnàsia, que fan ball, que canten, i donar una mica aquesta visió, no?, tenir la gent gran com una visió, no del llallito que no pot caminar, sinó d'aquesta gent activa i en funcionament. Des de la Creu Roja tenim una mena d'activitats durant tota la setmana, de dilluns a divendres, on treballem des d'activitats, doncs, de memòria, cognitives, lectoescriptura, hasta una cosa més activa i més d'oci, que seria més, pues, tenim un taller de playbacks on poden cantar i cantar les seves cançons de quan eren més joves i també gaudir de les noves, que també els agraden. I també tenim, pues, activitats de moviment com és la bachata, la zumba, i després, per baixar una mica, tenim tallers de relax i tenim tallers de tai chi on poden, pues, baixar una mica més les revolucions de tota la setmana i treballar una mica en aquestes generacions que tot el tema d'autocuidado mental està com molt, molt, bueno, no està tan ben vist com a lo millor més a la nostra, no? Doncs poder tenir una mica d'autocura d'un mateix i poder cuidar la ment a la vegada que cuidar el cos. Això és una mica el que fem.
1: Parlem de la gresca, val? Perquè també durant tot l'any feu coses amb gent gran i també és una de les dues vessants principals, joves i gent gran, no?
15: Bueno, nosaltres a la gresca tenim diversos projectes relacionats amb gent gran. Diem que el nostre principal és el projecte La Flor de la Vida, que és una mica similar al que comenta la meva companya. Són activitats gratuïtes de dilluns a divendres, que oferim activitats de tota mena, ja siguin estiraments, lectura i escriptura, ús del mòbil, també, que aquesta té molt d'èxit, memòria, ball, ja sigui ball en línia o ball una mica més modern. O sigui, ara mateix les inscripcions tanquen el dia 30 i jo crec que ha atès unes 300 persones apuntades. Sí, que la gent gran està molt activa al poble i vol fer moltes coses.
1: Però això és cada cop més, per entendre'ns, no?
15: Correcte, sí. Vam començar amb molt poquetes activitats, amb molt poqueta gent que era més del barri, no? Perquè al final el projecte va néixer pel barri de Pont Vell i Tiana. Però a poc a poc ve més gent, fins i tot del barri de Pinetons, que diguem que és el que més lluny es agafa, sí. I vam començar això molt poquetes i ara ja, vamos... per 300 persones aproximadament. Sí,
1: vull dir que sou quasi com un segon casal d'avis, no?, d'aquí de Ripollet.
15: Pues gairebé sí. Sí.
1: O el primer, depèn com ho miris, no?
15: Bueno, tenim molta oferta, llavors el boca a boca, que és el que més mou a la gent gran, és el que fa que poquet a poquet vagin arribant. Estem molt contentes.
1: Que potser podíem tenir la sensació que la gent gran no es mou o que la gent gran no fa coses. I què és el que creus que impulsa la gent gran justament a fer coses?
15: Bueno, al final tenim un problema que és la solitud no volguda. Llavors, hi ha moltes persones que estan soles, que necessiten companyia, que necessiten fer coses, i bueno, tant Creu Roja com la Gresca som un espai de relació interpersonal, de conèixer gent, de no quedar-te a casa. Sí, i de fer família, realment. Sí. Al final, quan nosaltres tanquem a l'estiu, ens diuen és que la calle no tiene vida si no estáis vosotras en el barrio, con vuestra persiana, con vuestras cosas, con vuestras actividades. Sí que és important, és important.
1: Molt bé, doncs ara parlem d'un altre univers, que és el d'Espassur, que té, doncs, per les seves característiques, doncs, persones amb diferents discapacitats, i bé, doncs també tenim alguns joves que són com si fossin gent gran, no?, i després també gent gran que és al mateix temps molt juvenil, no? Què ens pots dir del que feu i com col·laboreu en aquesta setmana?
14: Bueno, de fet, nosaltres fa com 10 anys que anem al centre de dia, cada dijous. Ara, abans anàvem els dilluns, i els nostres nois, que sí que tenen discapacitat, doncs van acompanyar els avis, no?, a portar la cadira, tenen conversa, inclús, doncs, cadascun d'ells tenen referent d'avis. Llavors és una activitat que ha molt demandada i que els agrada molt, tant per part de l'avi com per part nostra, no? Llavors aquest any vam dir, sempre participem com a usuaris, no?, a la Setmana de la Gent Gran, I amb la Eva, amb la noia, vam dir, ei, per què no fem alguna cosa? Ah, doncs vinga, va, ho presentem a l'Ajuntament. Llavors ho fem el divendres, el dematí, ho farem allà al centre de dia, i el que farem serà pintar emocions, vale? O sigui, posarem una música, diferents emocions, on han de reconèixer l'emoció, on l'han de pintar com ells creguin, i a partir d'aquí pues, veure quina emoció, perquè senten aquesta emoció, després l'hauran de ballar, també, i així pues, fomentem aquest moviment que dèieu, i després, per últim, vindrà un DJ, que és un company de la Fundació, que ha fet un recull, que és una activitat que fan allà, han fet un recull de música antiga de la seva generació, i hi haurà pues, un ball final, no?, amb el DJ.
16: Maria, tinc curiositat per saber, tu que més ets coach d'emocions de, i de més, amb aquests nanos que sigui amb la gent, diguem, jove o d'altres generacions, costa el que és la bellesa. Com els expliques tu als vostres usuaris d'Espassur el que és la bellesa?
14: Doncs pues mira, realment nosaltres aquesta activitat fem moltes coses per empatitzar tot això. Expliquem contes, l'altre dia explicàvem un conte que es diu l'arruga, no? Que parlava d'això, no? De tota la sabidoria que té aquesta arruga, no? I tot això que nosaltres oblidem perquè ens sembla lleig, però que en realitat té molta bellesa, o sigui, però bellesa de bonic, no? Llavors, tot això ho empatitzem molt, i al final jo amb ells sempre els dic, no?, que tots arribem aquí i estem parlant d'una discapacitat. Al final, la gent gran comença a tenir discapacitats, comença a necessitar suport com ells, o sigui que hi ha una empatia, és com el que em falten a mi, jo t'ho dono a tu, i al revés, no? Llavors penso que és superbonic, i la veritat és que estem molt contents de poder participar també, i com que sempre es feia per aquí, per aquesta zona, i ho fem en allà, no era com, bueno, pues, si hi ha algú que visqui més enllà, pues també està xulo que puguin venir, no?
16: Molt bé, Noelia, no tenim quasi temps, ja sé, és la típica expressió del temps a la ràdio. Acabem amb tu, si et sembla, una invitació, perquè creus que la gent, potser que no està tan implicada, però que això seria una porta també a venir, doncs ha de venir amb vosaltres, no només gent gran, sinó gent potser que està amb gent gran, o que té gent gran.
15: Que participi a la Setmana de la Gent Gran, vols dir?
16: Sí.
15: Bueno, al final és una setmana plena d'activitats exclusivament dedicades i pensades per aquest col·lectiu. Llavors animem a tothom a qui participi a totes les activitats que organitzem, que estan això pensades directament per ells i per elles. Hi han de tot tipus, llavors, tant els gustos que tinguis, si són més de música, són més de moviment, no? Són més d'emocions i de relacions, totes estan dedicades justament per això, i directes per ells i per elles.
16: Molt bé, doncs agraïm avui per haver-nos acompanyat a la Belén Sánchez de Creu Roja, a la Noelia López de la Gresca i a Maria Mayer d'Espassur per acompanyar-los. Moltes gràcies.
14: Gràcies a vosaltres.
16: Nosaltres de seguida anem amb la Conjura, que ens explicaran coses d'aquest nou projecte de Bruixes i Populus Labora.
17: Moltes gràcies.
18: El 91.3, Info Setmanal.
19: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
20: Mama, vull ser artista.
19: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
21: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
22: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
23: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
24: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
25: Me cago en la mare que et va matricular!
24: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
26: El Coblejant t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la Sardana i la Copla.
27: Coblejant, amb Terral Pedemonte. El divendres, a les 5 de la tarda, i en repetició, diumenge, a les 10 del matí, a Ripollet Ràdio.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
4: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
5: Al 91.3, Info Setmanal.
1: 40 minuts sobre les 5 de la tarda i ara volem parlar de La Conjura. I tenim aquí, en representació d'aquesta nova iniciativa, a la Txell Calé de Bruixes. Què tal? Benvinguda.
6: Bona tarda.
1: I també tenim a la Sílvia Montilla, que ve del Comitè de Dones.
7: Bona tarda.
1: Molt rebé. Doncs comencem per la Txell, que és La Conjura. Qui us heu conjurat?
6: Doncs la veritat és que La Conjura és un projecte, en realitat. Com sabeu, bueno, si no poso una mica antecedents, perquè és com explicar-ho, cal primer una mica de context. Doncs aquí a Ripollet fa ja 4 anys que hi ha una comunalitat urbana, no?, que es diu Populus Labora, que doncs ha estat teixint, doncs, aquest, no?, doncs aquestes xarxes de suport mutu, no?, està intentant també fer una transformació no?, amb altres maneres de fer, no?, i el concepte d'economia, no?, i llavors aquest any que tornaven a presentar-se doncs totals de les diferents entitats, doncs a Bruixes estàvem de col·laboradores en l'anterior i aquesta vegada doncs vam fer un pas endavant perquè se'ns havia acudit una idea i ens vam presentar doncs aquesta subvenció que otorga la Generalitat de Catalunya i ens hem doncs, bueno, ens hem aliat, no? Ens hem doncs amb les altres, amb la resta d'entitats, que està la Gresca, està Local, està Solets i està Collim. I ara, doncs, Bruixes com a entitats ja activadores, no?, amb un pressupost propi i amb un projecte per desenvolupar, que és aquesta Conjura.
1: Mm-hmm. Volem saber què és.
6: Doncs ara sí. Que primer volia fer una mica de context perquè no és un bolet, sinó que surt d'un projecte que hem de concretar, no? Mm-hmm. Doncs nosaltres feia temps, no?, Bruixes, que ens preguntàvem molt, doncs, després d'un feminicidi, què? Què més fem a part de fer doncs el minut de silenci que toca i què més podem fer? Com ens podem un altre cop doncs articular, no?, pensant en aquella onada tan forta que vam tenir de feminisme, no?, i de col·lectius, no?, que bueno, anàvem totes, no?, amb una intencionalitat i molt a la una. I llavors ens mancava això precisament, no?, aquesta unió, aquesta mirada comunitària, no? I llavors, primer de tot, La Conjura és això, fer aquesta xarxa feminista, no?, conjurar-nos per fer aquesta xarxa feminista i alhora doncs treballar conjuntament doncs per fer un projecte de gestió público-comunitària de l'espai, la Casa de les Dones, no?, perquè quan es va fer el pla d'usos d'aquest espai ja es contemplava, ja va sortir doncs dels col·lectius i les persones que hi van estar doncs en aquest pla d'usos, en aquest procés participatiu, doncs que ja veien, no?, que era interessant que hi hagués aquesta gestió público-comunitària d'aquest espai, doncs per fer un espai ampli, un espai doncs realment, no?, mirant cap a la comunitat des de dintre cap a fora, no?, i llavors ja sortia això el pla d'usos, no?, i llavors hem aprofitat que tenim aquests recursos, que podem disposar d'uns recursos, doncs per conjurar-nos, per preparar-nos, per formar-nos, perquè què vol dir? Què implica, no?, una gestió pública comunicatària? Doncs tots aquests conceptes, no?, i aquest treball conjunt, perquè al final és sentar-nos, és debatre, és pensar conjuntament què és el que volem, com ho volem, no?, doncs això és feina de temps i d'assessorament que gràcies a aquests recursos doncs podem tirar endavant.
1: Uh-huh. Ara estan, com tu deies, només a una fase inicial, esteu com creant les idees, per dir-ho
6: així, no? Exacte, sí.
1: Els objectius quins serien una mica? A part, serà doncs el recuperar aquesta unió?
6: Exacte, primer és fer... Al final, ja una cosa ens porta a l'altra, no? Perquè al final, si som un col·lectiu potent, no?, una xarxa potent, doncs necessitem un espai per fer polítiques, no?, conjuntes, no?, i accions conjuntes, no?, i per tant una cosa porta a l'altra, no? Llavors, primer sí que és veritat que és la xarxa, però després també és que és pensar en aquest projecte, no?, aquest projecte de gestió d'aquest espai, no?, aquest espai de Casa de les Dones, que en aquesta primera anualitat, perquè és una subvenció que són 2 anys, i la primera anualitat el que ens demana, no?, al final del febrer, hem de tenir doncs un document elaborat, o sigui que sí que hi ha un objectiu clar, perquè ho hem de marcar, perquè així ve, no?, però alhora doncs tot aquest camí que farem plegades jo crec que és el més enriquidor que podrem fer, no?
1: Molt bé, Sílvia, i com et sents tu doncs una mica implicada amb aquesta iniciativa, tu i en representació del Comitè de Dones?
0: Jo personalment molt emocionada i interessada des del principi. Jo estava il·lusionada a tope. I el comitè, des del principi, estava molt engrescada, era com una demanda que també ens fèiem, d'unir tota la xarxa aquesta feminista, perquè creiem que els últims anys havia com decaigut aquesta potència que havia hagut anys enrere de solidaritat, d'unió, i creia que un projecte com aquest era necessari al poble.
1: Tu estàs en una d'aquestes entitats també recents, Dones amb Discapacitat,
0: sí.
1: També n'hi ha una altra, que és Dones per Can Mas, vull dir, sí, sí que d'una banda ha fluixat, però sí que igualment sembla que hi ha ganes, no?, de fer coses.
0: Sí, sí, hi ha ganes, però costa molt. Ara hi ha aquests moviments d'extrema dreta, feixista, aquest moviment i es nota molt, moltíssim. Quan vols fer alguna cosa, la gent no és com abans, que es movia, que sortia de casa. Només s'ha de veure quan abans es feia al comitè de dones una concentració per algun feminicidi, qualsevol cosa, com sortia la gent. I ara es veu que no hi ha tanta gent a la plaça. Llavors, encara que estan neixent, pues, com dius tu, la implicació no és la mateixa. Llavors, crec que un projecte tan engrescador és necessari. Jo crec que és molt necessari, i a més la generositat que han tingut les bruixes, de que no només són elles, sinó que des del primer moment han sigut molt, molt horitzontals en dir això és un projecte conjunt, no s'han posat al centre o verticalment i han dit és un projecte que nosaltres portem i vosaltres podeu ajudar, sinó no des del principi totes a una, i totes les idees són de totes. I això és d'agrair a les bruixes.
1: Amb aquelles llums llargues, Txell, una vegada se solucioni el problema que hi ha amb la Casa de les Dones i es pugui obrir, com imagineu que pot participar o no dic si gestionar o cogestionar fins i tot doncs un moviment com el vostre, aquell espai?
6: Doncs mira, és que això és el que estem justament treballant, no? Perquè sí que ens ho... A què surt, no? Sempre, si és un espai així, doncs ha de ser per totes, no? No ha de poder quedar-se la institució i que acabi siguent doncs un espai on de lloguer de sales, teòricament, no? Sinó que ha de ser alguna cosa més, ha de ser de totes, de la comunitat, no? I llavors, com ha de ser? Com ha de ser la participació de les persones i de les entitats? Com hem d'estar, doncs, si ha de ser assembleari, si no? Com ens cuidem, perquè això també, no?, hem de tenir el concepte cures. Com són sostenibles les càrregues de... Tot això és ara, o sigui, la sessió 1, que va ser com el primer taller, així com hi ha més de formació que vam fer, és això el que hem començat, doncs, a obrir tots aquests melons, perquè, clar, és gros, això en veritat és gros, i és una cosa que no podem ni pensar, i que t'agraeixo molt que hagis tingut aquest detall, no?, de dir-ho públicament, perquè és veritat que això ni ho volem pensar soles, ni pretenem en cap moment, no? Llavors sempre hem sigut molt obertes de dir aquest espai és de totes i hem de poder-ho pensar totes, no? I aquest bueno, pensar una mica doncs així, no? Amb aquesta, bueno, jo crec que és un pensament feminista,
0: sí,
6: no? D'obertura i de que la casa ha d'estar oberta. Ja veurem com acabem, no? Com acabem, quin és el que elaborem, no? El projecte que acabem elaborant, però de moment estem obertes i pensant en gran, no?
1: Volia preguntar-te, Txell, del mateix que ha comentat ella fa un momentet, d'aquesta desmobilització, potser per certa por, per certs prejudicis, fins i tot per certa, doncs, ara mateix, pensar que les poden veure o que, no ho sé, en
6: jo
1: aquests moments...
6: No.
1: En tot cas, on està el problema?
6: Bueno, jo crec que també hi ha moments que són tendència, no? Hi ha moments que és com... Bueno, va haver-hi un moment que també, a banda de la ràbia que teníem, i que jo crec que la continuem tenint, perquè el que no pot ser és que doncs, passin coses com el que ahir va passar, no? Que a una dona de 87 anys la facin fora de casa seva, no? O que ens matin, o que ens violin, no? Doncs això és que no es pot... O sigui, aquesta ràbia està i és latent, no? Però és veritat que com ens articulem, doncs és la dificultat, no? Perquè és veritat que, bueno, hi ha molts elements desmotivadors, desesperançadors, també hi ha sempre molta campanya, no?, de desesperança, d'individualisme, no?, una xarxa, bueno, una manera de fer i de viure una mica la vida que, bueno, post-Covid, jo la penso post-Covid, que és com molt, de manera molt individual, no?, molt jo ja no penso en que és una història també, que també hi ha, però en quant a les dones, no?, pues bueno, que cadascuna té la seva vida, té les d'allò, no? I al final pues sí que necessitem aquesta xarxa, aquestes que ens tirem les unes a les altres, aquesta complicitat, no? I no sé, jo continuo estant molt pensant en que, o sigui, no vull estar desesperançada, perquè és que si no és que ens guanyen. La desesperança és per ells és el guany, no? Per tot aquest moviment feixista i capitalista, no? Llavors jo estic esperançada de que petites llavors com la que estem fent ara, no? Com moviments que hi ha, perquè hi ha molts, la PA té gent darrere, no? Hi ha una escola popular Rizal, és que no vull pensar que no estem mobilitzades perquè el que passa que potser no és visible, o potser no sortim en tromba, no? Ens falta aquest sortir en tromba, segurament. Segurament hi haurà un clic que ens farà sortir en tromba, però no vol dir que no ens estiguem preparant per fer-ho, no? Jo crec que sí.
0: No, jo crec que el moment d'ara és les persones que s'estan mobilitzant molt fortament. S'estan situant
6: jo crec que
0: políticament
6: sí,
0: i de pensament i les
6: ens falta,
0: feministes
6: ens
0: que
6: falta,
0: hi ha...
6: Anem totes, no?
0: Sí.
6: Jo crec.
1: Ja per acabar, tenim un 25N a la vista. No sé si això vosaltres participareu o no en aquesta ocasió.
6: Bueno, sempre hem participat les bruixes d'una manera dintre del cartell o fora, però sempre fem, perquè ja fa anys que fem la marxa nocturna, i participarem d'una manera o altra, perquè primer perquè hi creiem en aquest dia, perquè ho és, i també està dintre del projecte que hem de fer. Doncs hem de participar i bueno, perquè ho vam posar nosaltres, perquè és clar que hem d'estar al 25N, o sigui, ens uneix i bueno, hem de veure en quina forma. Aquest cap de setmana tenim tancades nosaltres de bruixes i bueno, acabarem de donar-li aquí una mica de pensament, a veure què fem.
1: Molt bé, doncs la manera de seguir-vos o la manera de que això es vegi o alguna cosa, la gent que vulgui contactar
6: estem
1: amb vosaltres.
6: Sí, estem a Instagram, la conjura BDR, no sé si hi ha guió o no, és que mira que l'he liat jo i sempre
1: ho podem buscar, però jo crec que per la conjura
6: crec que...
1: No,
6: la conjura BDR.
1: No.

0: al Ripollet TV, ja sigui en directe o després en reposició per quan un vulgui a la carta. Doncs dit això, tenia moltes ganes de tornar a tenir aquí a l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Ens acompanyen l'Eulàlia Humbert, una històrica d'aquesta associació. Què tal? Benvinguda.
1: Molt bona tarda.
0: Històrica en el millor sentit de la paraula,
1: no,
0: eh?
1: M'has jugat d'acord.
0: I també el Rafael López, que també un altre històric, vols que et digui?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Perfecte, doncs estreneu aquest divendres temporada.
1: Sí.
0: Teniu, a més, la sort de tornar a tenir aquesta clarinetarista, com es digui, tan bona.
2: Flautista.
0: A veure si ho has arreglat dient bé l'instrument. Perfecte. Doncs, no sé, qui vol començar dels dos explicant-me una miqueta com es presenta aquesta temporada.
1: Aquest divendres comencem amb la Patrícia, que la tenia que començar la temporada passada i per circumstàncies no va fer-ho, i aquesta vegada doncs sí que la tenim aquí. Bueno, és una gran solista internacional, ha anat viatjar per tot el món i ens farà un concert, suposo que preciós. I a més ens presentarà la temporada.
0: Uh-huh.
1: I l'explicarà doncs el que anirem fent amb vídeos i amb, bueno, amb totes les novetats que hi ha en aquesta temporada, que són moltes, perquè és totalment diferent de d'altres vegades, perquè al fer el tancament del teatre, uh-huh, ens hem doncs proposat doncs fer el mateix però en diferents llocs.
0: Uh-huh.
1: Això és la gran novetat. Bueno, la gran novetat i amb altres coses, també.
0: Molt bé. Ens vols avançar alguna cosa, Eulàlia, tu mateixa o Rafael? Com ho fem, això?
2: No, Eulàlia.
0: L'Eulàlia em dirà una mica les novetats, no?
1: Sí, bueno, és això. Primer de tot, tenim la pàgina web nova.
0: Ah.
1: Que això també és una cosa, perquè ja portava molts anys, i com sempre, doncs, les noves tecnologies doncs s'han de posar al dia.
0: Molt bé.
1: I l'han posat al dia. Això també ja és una cosa important que han fet durant aquest estiu.
0: Mm-hmm.
1: I llavors, bueno, doncs això, vull dir que la programació la portem, com sempre, els mateixos espectacles, com si tinguéssim el teatre obert tota la temporada, i llavors, doncs, en els mesos que està tancat, doncs anem, diguem, una obra de teatre, la farem al Centre Cultural, mm-hmm, la Sala d'Actes, i una altra en el Casal d'Avis.
0: Mm-hmm.
1: I llavors, com a novetat, anem a Barcelona a veure dos grans obres, una musical i una altra al Teatre Romea, i per, o sigui, per completar la programació que tenim que fer aquí, doncs anem a fora. Posant els mitjans, la gran comoditat per a tota la gent,
0: uh-huh,
1: perquè portarem un autocar, i la gent no es tindrà a desplaçar ni res, vull dir que em sembla que ho farem bé. Però clar, això és una mica complicat, però bueno. I llavors també el concert de Nadal, doncs anem a la Iglesia.
0: Uh-huh.
1: I bueno, pues a la Iglesia el mossèn ens dona tota la facilitat del món i pues anem allà. Això és, li diríem, la problemàtica que hem tingut dintre la programació.
0: Clar.
1: La programació, pues, com sempre, variadíssima, i doncs sempre triem doncs que la gent pugui gaudir d'un teatre que sigui doncs amè, distret, però també amb altres continguts que tinguin doncs el text, que sigui doncs un bon text, una bona interpretació, i bueno, pues que sigui doncs d'actualitat, que la gent doncs li que pugui interessar, doncs que estigui reflectit en el teatre. I això, vull dir, és el que sempre intentem, que sigui totalment variat.
0: Tu, Rafael, què ens pots dir?
2: Bueno, jo vull afegir que hi ha una novetat aquest any que per nosaltres ens ha fet molta il·lusió, i és que ja sabeu que l'Associació d'Espectadors, durant l'any, fa tres sessions en pantalla,
0: uh-huh,
2: que són una dansa, un musical i una òpera.
0: Uh-huh.
2: Però aquest any fem un pas més. Per una banda, el que és la dansa queda incorporada en el programa regular del trimestre, i el dia 21 de novembre, que és un dissabte,
0: uh-huh,
2: farem dansa en directe en el teatre.
0: Uh-huh.
2: I ho fem en dissabte per facilitar que totes les danses del poble puguin venir, perquè, clar, quan ho fèiem en divendres, ells tenien el seu problemàtica d'assajos, etc, i en canvi fent-ho dissabte facilitem una mica més el tema.
0: Uh-huh.
2: Per tant, aquesta serà una novetat. No només es queden aquí, en el segon semestre seguirem fent unes altres accions sobre la dansa, però uh-huh, això ja ho parlarem en el segon semestre. Però aquest primer semestre hi haurà una dansa en directe, no en pantalla, sinó en directe, i amb un dissabte, 21 de novembre. Una altra novetat. Com ha dit l'Eulàlia, al tenir que tancar el teatre, les tres últimes sessions de teatre teòriques les farem fora del teatre. Com ha dit ella, el concert de Nadal a l'església. Després, dos monòlegs, un en el teatre i l'altre en el, inicialment, i així almenys està confirmat, en el Casal d'Avis. I després, com a gran novetat aquest any, és que l'òpera, que he comentat dient que era una de les espectacles que fèiem en pantalla, aquest any ho ampliem importantment. Per què? Perquè col·laborarem a petició de la biblioteca. La biblioteca munta aquest any una cosa que se n'en diu llegir l'òpera. I això és en col·laboració amb l'amics de l'òpera de Sabadell, és a dir, la faràndula i tot el que això representa, els amics de l'òpera de Sabadell, en col·laboració amb ells, fan una sèrie d'activitats culturals, com poden ser xerrades informatives per experts, debats, etc., sobre l'òpera. I això es durà tota la temporada. Aquest primer semestre treballarem, i dic que treballarem perquè nosaltres hem col·laborat amb ells, és a dir, ells ens van demanar si podríem incloure'ns en aquest paquet, per entendre'ns, nosaltres encantadíssims de fer-ho, i llavors aquest primer semestre treballarem dos òperes, l'Elixir d'Amor i la Cançó d'Amor i de Guerra. Ja sé que algun purista em pot dir que la Cançó d'Amor i de Guerra no és una òpera, però bueno, quasi es considera una òpera, és la sarsuela més important, diguem, catalana. Aquestes òperes es faran en la faràndula a Sabadell. Nosaltres des d'aquí, a la biblioteca, farem exposicions per part d'experts i debats per part interna de l'associació i de tothom. Això està obert a tothom, no es té que ser soci de res, ni això està obert a tothom. I a part d'això hi haurà visites, que això s'han d'acabar de lligar, en el teatre, en la faràndula, per veure aquestes òperes en directe el dia que la fan. És una de les coses que a nosaltres ens ha fet moltíssima il·lusió, perquè a més creiem que és una cosa culturalment molt potent, molt potent.
0: Doncs sembla que us heu hagut de trencar el cap bastant amb aquestes obres del teatre, perquè clar, no són poques setmanes, sinó que són mesos, és l'únic teatre que en tenim, i això sí que us ha partit una mica pel mig, però bueno, que sabem que és per un bé, i estem tots contents, però que clar, quan ha arribat el moment, ha arribat.
1: S'ha de trobar el teatre adequat, que sigui clar, de petit format, perquè vull dir, les característiques que té un teatre no és el mateix que anar a la sala d'actes. Vull dir, ens hem de... tindrem que veure el que farem allà, perquè, clar, tot és així. Però, bueno, no, suposo que no hi haurà... A veure, la gent ha de comprendre que no és el mateix que anar a veure una obra de teatre en el teatre que anar a veure l'obra de teatre en el centre cultural. Primer, perquè la visibilitat no serà la mateixa.
0: Ni la comoditat a les cadires, ni res.
1: I llavors tampoc no hi ha seients establerts. Vull dir que esperem que la gent no hi hagi allà les bones estampides doncs, per entrar. Vull dir, tothom suposo que serà, no sé, correcte.
0: Segur que sí.
1: Sí. Vull dir, això és la incomoditat més gran que tenim. Llavors, també la parròquia, també hi ha l'aforament és limitat, han posat més seients perquè, vull dir, pugui ser més ampli els espectadors, però hi haurà també una reducció de visibilitat una mica reduïda. Però bueno, pensem que la música doncs ja no és com un teatre que s'ha de veure els actors. Potser veuran, doncs, si hi ha 10 músics, només en veuran 5. Però bueno, esperem que no s'enfadi la gent.
2: Però els sentiran a tots.
1: Sí. Que a més ve el concertino del Liceu. Vull dir que hi ha molt de gust vindrà aquí a Ripollet. Vull dir que, a veure, facilitat han tingut i, bueno, han posat tots els esforços per tot i per tot perquè hi hagi una programació que sigui igual de bona com si tinguéssim el teatre a Ripollet. I bueno, doncs, ja et dic, esperem que la gent doncs tingui doncs, una mica doncs, de comprensió, però si no és tan a gust com el teatre.
0: Doncs com us he dit que tindríeu poc temps, doncs aquí s'ha acabat el temps.
2: Sí, només, perdona, només completar una cosa. Seguim fent nits de cinema, és a dir, que això que sí. hem dit al teatre, hem dit aquesta novetat de l'òpera, però igual que ja portem 3 anys fent-ho, farem nits de cinema, igual, que està en el programa i està determinat, 6-7 pel·lícules, és a dir, tot igual. Mm. I, per descomptat, seguirem fent nits de música.
0: Està clar.
2: També en el temps que puguem fer-ho en el teatre, i en el temps que no puguem fer-ho en el teatre, ho farem en el Centre Cultural.
0: Perfecte. Doncs tot això a la vostra nova pàgina web.
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Ho trobaran tota la informació allà, sí.
2: Molt bé. I en els programes que...
1: Que estan per tot arreu.
2: Per descomptat.
0: Molt aviat aquí també, amb la Joana Raj, el Setè Art de Talia.
1: Sí.
0: Ho explicareu encara molt més àmpliament.
1: I si no, que truquin al nostre telèfon i que els atendrem.
0: Allà a la plaça 11 de setembre. Molt bé. Perfecte, doncs agraïm la presència avui aquí fins a la ràdio de l'Eulàlia Humbert i del Rafael López de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Moltes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos tan bé, tan clar i tan curt el que havíeu vingut a fer. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu. Vosaltres.
3: 1.3, Info Setmanal.
4: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Arester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
5: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
6: A veure, què no sona, papa?
5: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que sí, que parlen, que són tres.
6: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
5: Això. Però a quina hora és?
6: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
7: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama, quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
8: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
9: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
10: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
11: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
12: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el Setè Art de Talia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El Setè Art de Talia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
13: Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisión Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
14: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
3: El 91.3, Infosetmanal.
0: I ara volem parlar de Molins Rouge. De fet, ja n'havíem parlat, però avui en volem tornar a parlar perquè aquest cap de setmana es fan les dues darreres representacions. Això, doncs, d'una banda he pensat, mira que bé, però d'altra banda he pensat, oh, quina pena, eh?
15: Sí.
0: La Laura Peris, presidenta de Fragments Joves. Què tal? Benvinguda.
15: Moltes gràcies.
0: I també la Maria Valentín, vicepresidenta de Fragments Joves.
15: Hola.
0: Vale, vosaltres, a més, sortiu en aquesta obra, eh?
15: Sí, sí.
0: Vull
15: sí,
0: dir
15: sí.
0: que l'heu parit i l'heu
15: patit. També, sí. també, de tot.
0: Sí. Molt bé. Per cert, crec que, Jordi, teníem preparades unes imatges que anirem posant, que si et sembla anem passant les imatges
15: sí,
0: i aneu
15: sí.
0: comentant això. Mira, les ha fet el Marcos Parente,
15: sí,
0: aquestes
15: sí.
0: imatges.
15: L'altre cap que tenim al nostre
0: sí.
15: equip.
0: I ja, mira, aquí veiem doncs,
15: les ballarines.
9: Les ballarines.
0: Eh? Mm-hmm. Les això per la gent que ens vegi per YouTube, ara ho podrà fer. No podem posar les músiques per temes de drets d'autors, bueno. però veiem mm-hmm. unes còrios, uns vestuaris
15: sí.
0: i unes poses totalment professionals, no?
15: Sí. sí. Home, era la nostra intenció com fer-ho el més professional possible i tenir un nivell doncs, molt alt també per aprendre i per començar a endinsar nos professionalment en el món.
0: Veiem, a més, molta gent. Quan sou sobre l'escenari?
15: Uns 30.
9: 30, aproximadament, sí.
15: sí.
0: Molt bé, mira, aquí esteu vosaltres.
15: Sí, de fet, estàvem nosaltres.
9: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Fotos fantàstiques,
15: sí.
0: aquestes
15: sí,
0: que
15: ha fet el Marcos.
9: Sí, sí, sí, sí, fan molt bones fotografies. Sí,
0: I veiem, doncs, aquí doncs, diferents instants. La gent ja coneix una mica l'obra per la pel·lícula, sí. però ben bé no és el mateix, no?
15: No, no és el mateix.
9: Mm-hmm. Li hem fet algunes modificacions, també, per fer-la a la nostra manera, però... Sí,
15: sí, sí.
0: Clar, aquí, clar, és que vosaltres toqueu tots els pals, vull dir, la interpretació, la coreografia...
9: Sí, el cant.
0: I el cant,
9: sí,
0: eh?
9: Sí.
0: Vull dir que... Sí. I no tens per què dominar-ho tot, no?
15: No, no, ja, no. Sí, per exemple, també està guai com que... Per això com no posem com cap requisit a ningú per entrar, sinó simplement hi ha gent que només balla, hi ha gent que ho fa tot, hi ha gent que només canta.
9: Ens complementem els uns als altres.
0: Veig sí, també un vestuari fantàstic.
15: Sí, sí. sí, sí.
0: Clar, tot això costa diners.
15: Sí, sí, els vestuaris sí que és veritat que cadascú fem com una mica l'esforç, perquè també acabem de començar i no tenim un pressupost
9: Clar.
15: Molt alt, i cadascú s'ha agafat els vestuaris, uh-huh. però tota la resta sí que ha sigut com ja treball de l'entitat.
0: Però s'ho ha
15: sí.
0: agafat, què vol dir? S'ho ha fet fer, ho ha comprat?
15: Hem comprat i fet algunes coses.
9: Sí.
15: Per exemple, els corsets que porten les ballarines, doncs elles mateixes van comprar material, van posar com alguns llacets, com
9: ho van detalls. Més com sí. customitzar, però...
15: Sí, uh-huh. sí, sí.
9: La majoria has comprat, però, bueno, amb alguns accessoris.
15: Amb detalls, sí, sí, sí.
0: Mira, no tenim molt de temps, però sí que m'agradaria començar pel principi.
15: Vale.
0: Doncs, d'on va sortir això del Molins Rouge? D'on ve? Vull dir, primer, com dic jo, des de petitetes, la majoria de vosaltres us agrada
15: sí,
0: aquest
15: sí,
0: món
15: sí,
0: de l'artisteo,
15: sí.
0: no?
15: Sí, nosaltres som veïnes, a més.
9: Sí.
15: I de petites fèiem les nostres obres musicals com al pati amb els veïns.
9: Venien els nostres pares i els veïns de l'edifici,
15: sí.
9: però bueno, per alguna com, cosa s'ha començat.
15: És molt fort que 10 anys després com que
9: Estem
15: hem
9: aquí.
15: Fet una producció molt guai, molt professional.
0: Vine més cap aquí, que no et surtis
15: aquí?
0: De pantalla. Sí,
15: vale.
0: molt bé.
15: Pues això, més tard, o sigui, hem fet una producció com
9: sí.
15: més professional i més real, amb més gent, i ha sigut una mica com... des d'aquesta inspiració des de petites.
0: Hi sí. va haver un moment que va ser la part d'institut, eh? Que
15: sí.
0: va ser on una miqueta es va inocular, ja va una mica crear-se aquests vincles entre vosaltres, o no?
9: Sí, bueno, vam fer un càsting i va aparèixer la gent, però molta gent és coneguda ara de nou.
15: Sí, com que ha vingut molta gent nova.
0: Que no
15: és
0: tothom
9: que no, que no és tothom
15: clar,
9: de l'institut. No,
15: no,
9: no
15: és com nosaltres i els nostres amics, que també hi ha amics,
9: sí,
15: òbviament.
9: Sí, sí.
15: Però, bueno, que ara tots som amics. Però
9: sí.
15: també molta gent nova. O sigui, la convocatòria va anar molt bé de càsting
9: sí.
15: en un principi ja.
9: I ara pel pròxim musical també hem agafat més gent nova. Així
15: sí,
9: que,
15: sí, sí,
9: sí.
0: Molt bé. I llavors, doncs, bueno, vau fer un càsting?
9: Sí.
0: Això hi ha voluntat de que això anés a algun lloc, no?
15: Clar, sí, sí.
0: Paral·lelament, crea, bueno, escull l'obra, comença a estructurar-la...
15: Sí. L'obra la vam escollir perquè vam anar a veure una adaptació també del Moulin Rouge...
9: Que ens va agradar
15: institut,
9: molt.
15: I ens va agradar molt.
9: I vam dir, anem a fer-la de la nostra manera, va,
15: sí,
9: no sé
15: creiem
9: què.
15: Creiem que encaixa amb el que volem fer.
9: Els ideals de la defensa de l'art i tot això... Ens sí. agradava molt la idea, llavors ho
15: a
9: vam
15: més,
9: decidir.
15: A més, cançons molt conegudes,
9: sí, sí.
15: O sigui, això estava molt
0: clar,
15: bé.
0: Perquè Molins Rouge es basa en cançons de cançons, no?
15: Sí, sí, sí, sí, sí, és com un remix de cançons
9: sí.
15: conegudes.
9: Sí, no? sí, bueno, la versió de Broadway.
15: Sí.
9: sí, sí.
0: Que moltes de vosaltres aquestes cançons igual ni us sonarien, suposo, per edat. Algunes.
15: A les més,
9: no,
15: sí.
9: clar, les de Broadway sí, perquè són molt conegudes, com per exemple Bad Romance de Lady Gaga,
15: sí.
9: o molt pop
15: Single
9: i tal.
15: Ladies,
9: sí.
15: Madonna,
16: sí, sí. Madonna,
0: i s'han quedat ja com a clàssics.
16: Sí, sí, sí, sí,
15: sí.
0: Molt bé. I veu triar-ho primer com a obra, no com a pel·lícula?
15: Com... No, una mica perquè vam veure com l'adaptació, però com ha dit la Maria, ens agrada després veure la peli, veure el musical...
16: Agafem una mica de tot.
15: Sí, i fem una barreja de el que ens interessa més de cada versió i afegim les nostres pròpies coses. Sí. És una mica com fem el guió i tal.
0: Després. I llavors, pues, clar, és reparteix totes les feines, vull dir, qui s'encarrega de les músiques, qui s'encarrega dels balls,
16: sí.
0: Qui s'encarrega del...
16: Sí, tenim com un cap per a cada sector.
15: Uh-huh. Sí. I és com una mica com ho anem fent. Per exemple, jo m'encarrego de la interpretació.
16: Jo del cant.
15: I tenim després, doncs, una noia que també es diu Laura, que juntament amb les ballarines, perquè elles també han currat molt,
16: sí.
15: Fan una mica les còrios, després tenim l'equip d'escenografia, llavors hi ha una mica de tot.
16: Sí.
15: Està com dividit.
16: Sí, sí, sí, sí.
0: I això quant de temps fins que vau començar, fins que es va estrenar?
16: Bueno, el càsting ho vam fer l'agost de l'any passat,
15: sí.
16: I vam començar el setembre.
15: Sí.
16: Sí.
0: A treballar-hi.
15: Sí,
0: però veu estrenar
16: al maig.
15: Quasi un any. Sí, sí, sí, sí.
16: Uns 9 mesos, sí. 10.
0: Un any, no,
16: sí.
0: Molt menys, eh?
15: Sí,
16: sí,
15: molt
16: sí,
15: menys,
16: sí, però... 9 o 10 mesos.
0: I això mentre estudiàveu, treballàveu,
16: clar.
0: I tot
16: sí.
0: Plegat, no?
16: Sí, sí,
0: alguna
16: sí.
0: Selectivitat pel mig de tot,
16: sí, sí,
0: no?
16: Sí, sí,
15: hi havia,
16: sí.
15: Clar, perquè hi ha una franja d'edat sí. Gran, llavors hi havia gent a la cele, gent treballant, gent a l'ESO, ja com sí. Una mica pupurri de vides.
16: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Una mica el leitmotiv és que sou joves tots, eh?
16: Sí,
0: és a dir,
16: exacte.
0: Tots al voltant dels 18-20 anys, no? Per dir-ho així.
16: Bueno, el més gran que tenim és 27.
15: Mm-hmm. I petites, sí. Doncs, hi ha nenes de 15 anys, també, de
16: sí.
15: 16, que
16: sí,
15: ara
16: sí,
15: acaben
16: sí.
15: D'entrar al batxillerat artístic, per exemple, i també... I
0: clar, però mm-hmm. Això per vosaltres parlem, per exemple, per tu, Laura, per tu com a persona, això, aquell dia que vas estrenar,
15: sí.
0: Quan... Acabes, com et vas sentir?
15: Bueno, una llorera vam tenir.
16: Sí, sí.
15: Però va ser molt bonic perquè, bueno, era com una mica un somni que teníem nosaltres dues de fer i, bueno, vam començar una mica sense expectativa perquè ningú ens coneix, ningú pot esperar res de nosaltres, això també, ningú s'esperava res perquè pots dir, bueno, són joves, igual fan una obra de, com
0: festival d'escola. Del
15: cole, sí. Un festival del cole. I com veure que a la gent li va agradar molt i que van sortir amb una sensació com de que fos algo com professional, semiprofessional, això va ser com molt bonic. Mm-hmm. Sí, i viure-ho tots junts, perquè ara més hem fet com una família super
16: clar.
15: Unida.
0: I tu, Maria, com et vas sentir?
16: És que és una sensació que no es pot explicar. Veure com tothom es va aixecar aplaudint, gaudint l'espectacle... És que t'omple per dins. I ja les amistats que et treus de tot aquest procés, és que supercontenta.
0: Quantes representacions havíeu fet?
16: Dues, una pel matí i una per la tarda.
0: És que tota aquesta feina per dues representacions...
16: Clar, sí, sí, necessitàvem fer-lo una altra vegada.
0: I teníeu idea a tornar-les a fer? Ja quan va sortir aquesta idea de tornar-ho a fer?
15: Va ser una mica perquè la data que ens va tocar era un pont.
16: Era el dia de la mare.
15: El pont de maig, el dia de la mare, i vale. Com era una data complicada, coneixíem com molta gent que s'havia quedat sense anar, gent que igual li agradaria repetir...
16: I, sí, molta gent va dir, sí. Això no es pot quedar aquí, ho heu de fer una altra vegada, no sé què... També,
0: però
16: perquè...
0: clar, aguantar 4 mesos
16: ja.
0: I que no es perdi, no...
16: Hem clar. Estat assajant també
15: portem
16: durant l'agost. Portem
15: des d'agost un altre cop tornant a currar per
16: sí.
15: Mantenir el nivell, també mm-hmm. Perquè ara la gent sí espera una cosa de nosaltres.
16: Clar, clar, clar.
15: Llavors
16: sí, sí.
15: Hem estat treballant per mantenir-nos allà a tope.
16: Sí.
0: Vosaltres, de quan us vau presentar fa molt de temps, que vau contactar-nos també, volíeu deixar clar que no era una cosa... amateur,
15: no.
0: En el
15: intentem
0: mal sentit
15: intentem
0: de la paraula, per dir-ho
15: sí.
0: Així, sinó que teniu unes aspiracions professionals i ho volíeu fer tot professionalment,
15: sí.
0: Com
15: sí.
0: S'ha de fer, i així ho heu fet. Doncs ara parlem, doncs, en primer lloc, clar, no és una cosa que s'ha mort en les primeres representacions, sinó que ja té una continuïtat, i a més una continuïtat de futur.
15: Sí.
0: Doncs
15: sí.
0: Com voleu funcionar? Com una mena de companyia, o de moviment, o de... Com creieu que funciona això? O hauria de funcionar?
15: Bueno, la idea de fer, o sigui, la nostra companyia està molt present, perquè al final també és veritat que fem com una producció a l'any,
0: mm-hmm.
15: Més que res pel que has dit abans, que com som joves ho tenim que combinar amb els estudis i altres coses, i és per això que si volem fer-ho bé, ho fem en... o sigui, una cosa per any.
16: Sí. Mm-hmm.
15: Però sí que és veritat que, a banda d'això, també volem fer altra mena d'activitats
16: sí.
15: Durant l'any.
0: Mm-hmm.
15: Ja sigui, per exemple, projeccions de pel·lis o tallers...
16: Per exemple, ara anem a fer un taller de fotografia per gent que s'apunti, que, bueno, tingui unes classes teòriques i també al dia de l'espectacle, que vingui a fer fotos per practicar.
15: Amb el Marcos, per exemple. Sí, el Marcos.
16: Sí, amb el Marcos.
15: Sí, el Marcos serà qui ho faci molt i, bé. Òbviament, amb un mòbil, perquè com una mica tal i tot bueno, això.
0: Amb mòbil es poden fer coses meravelloses.
16: Sí, esclar, sí, sí.
15: I de cara a futur, per exemple, la Maria i jo volem també fer tallers d'interpretació de música.
16: De cant, de...
15: Sí, perquè sí. També molta gent de la que heu vist al Moulin Rouge és gent que mai havia fet res.
16: I ha après durant el procés. Sí.
0: Clar, heu aprofitat gent que ja... Potser ja ballaven,
16: sí,
0: a les escoles
16: sí.
0: De ball
16: de
0: i demés, altres que estudiaven o que volien estudiar, sí. I després gent que sí, sí. Passava per allí i se li donava
15: i
0: bé,
15: o
0: l'ha liat amb algú i ja, bueno, s'ha tornat boig,
15: sí,
0: no?
15: Sí, sí, sí.
0: Parlem de futur. M'ha semblat sentir que parlàveu d'una nova idea.
16: Sí,
15: sí, ja tenim
16: el pròxim musical.
0: Però es pot explicar ja que ja
16: sí.
0: Això és...
16: Anem a fer Gris.
15: Que és un clàssic dels musicals.
16: Sí, sí, sí.
15: Que ho hem escollit perquè, bueno, és un... Òbviament, l'elenc és jove, les cançons són mítiques, té una estètica xula...
16: Nunca falla.
15: Sí, ens anava molt bé. Ens venia molt de gust fer com una cosa més còmica aquesta
0: vegada. En si ja era retro en si mateix.
15: Sí.
0: Perquè Gris, quan es va estrenar, no eren els anys 50.
16: Sí, sí, sí.
0: Eren els anys 80, crec que eren, no? I ja parlava, doncs,
16: d'abans,
0: no? Dels moviments aquells dels 50.
15: Sí, sí.
0: I vull dir, vosaltres estem ja al segle XXI i això encara està de...
15: I ara ens endinsem allà. Sí, sí.
0: Està de moda. És també pot ser un musical també bastant complex, no? Perquè té molts números molt coneguts.
16: Però aquesta vegada farem una adaptació dels números en castellà.
15: Mm-hmm. També farem en castellà les cançons, sí. Com ho hem fet tot al castellà.
16: I tenim una sorpresa, però que no volem dir encara.
15: Sí, una cosa nova, que estem molt contentes i molt emocionades d'una oportunitat que se'ns ha donat per la pròxima producció, però això ho volem dir més endavant.
16: Sí, a la pròxima.
0: I què considereu que podreu aprofitar del que heu fet ara? És a dir, gent, dinàmiques, compromisos, no?
16: Sí, la majoria de gent
15: continua.
16: Sí. Sí, crec que només es van dues persones, però per tema d'estudis que no s'ho poden compenetrar.
15: O sigui, som com l'elenc que hem sigut ara al Moulin Rouge, però encara
16: hem agafat gent nova. Clar, exacte.
0: Sí, sí. Claro.
15: Sobretot perquè nois encara no teníem molts i ara en convocatòria ja tenim una bona colla de nois per fer Gris.
0: Sí, perquè al final les noies són les que acabeu tirant d'això al principi.
15: Sí, sí.
0: Però està bé també que s'apuntin els nois també, que també hi ha molt de talent.
16: Sí.
15: Nosaltres estem super emocionades de tenir nois, de gent nova, noves cares.
16: Sí, perquè a Moulin Rouge només hi eren tres?
15: Tres, sí.
16: Només tres nois.
15: Però bo, també
16: és veritat. Però bueno, que es va fer molt bé, però ara Gris...
0: Escolteu, per anar a veure-us, què hem de fer?
15: Aquest diumenge tenim les entrades venda online en línia al nostre perfil d'Instagram.
16: I també al teatre en físic.
0: Quines hores eren?
16: 11:30 i 6:30.
15: Sí. I la venda en taquilla la farem 30 minuts abans de cada funció.
0: A les 11 i a la tarda quina és?
16: 6:30.
15: A les 6 farem la venda.
0: A les 11 pels últims despistats encara en queden?
15: Sí, encara en queden.
0: Molt bé, doncs res. A més, això és una petita ajuda també, doncs, per pagar tot el que...
15: De moment, molt benefici no tenim, però bueno, a poc a poc.
16: Poc a poc.
0: El benefici potser al principi no és l'econòmic, sinó el que...
15: I tant, el reconeixement.
16: Sí, el reconeixement.
15: El grup.
0: L'experiència.
16: Sí, això està molt bé,
15: Ara ja hem après moltes coses de cara a la següent cosa.
0: Molt bé, doncs res, només felicitar-vos, donar-vos les gràcies per acompanyar-nos, desitjar-vos que vagi molt bé aquest espectacle i amb ganes també de saber del pròxim.
16: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i a tota la gent que representeu. Nosaltres ara, de seguida, doncs després d'això, anem a veure, doncs ara que arriba el fred, com es presenta els refredats i també les vacunacions amb una entrevista que vam fer amb dues infermeres del CAP de Ripollet.
17: Al 91.3, Info Setmanal.
18: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
19: No te quedes atrás
18: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
19: En Top Música Nueva.
18: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí, en Ripollet Radio.
17: Al 91.3, Info Setmanal.
0: En aquest primer informatiu de la nova temporada no podia faltar, doncs, novament, l'Escola de Salut, i en aquest cas, doncs, amb dues de les seves infermeres, la Lídia Borràs i la Susana Mesa. Què tal? Bona tarda, benvingudes.
20: Hola, bona tarda.
0: Sou aquí per parlar justament de que ahir en el Centre Cultural es va fer una sessió especial d'aquesta Escola de Salut parlant de com prevenir els refredats i també la campanya de vacunació de grip. I mira que hem passat calor i encara tenim aquesta sensació de mig estiu encara, però no hem de perdre l'ull i hem de, novament, doncs, pensar en els refredats, per cert, amb aquests canvis de temps.
20: Aquí està el problema, que ja han començat, sobretot els refredats aquests de finals d'estiu, perquè ara amb els canvis de temperatura, aires acondicionats, que encara hi ha moments que encara poses l'aire i després surts al carrer i et ve una miqueta de patada, doncs hi ha hagut alguns refredats ja aquesta última setmana d'agost, primera de setembre.
0: Perquè hi ha gent que confon els refredats amb coses més víriques. Què seria un refredat?
20: A veure, un refredat, diguéssim, que és l'entrada d'aquests virus que estan en l'ambient i que la persona, perquè està a baixa de defenses o per aquests canvis de temperatura o per condicions de la persona pròpiament dites, doncs es refreda, no? I hi ha una sintomatologia, sobretot molt moc, molt mal de coll, els ulls a vegades ploren, una miqueta de febreta, no té per què arribar a fer febre, però sí que cansament, no? I és una miqueta aquests canvis de temperatura i sobretot els virus que ja comencen, perquè a l'estiu, quan hi ha molta calor, no, però ara amb aquests canvis de temperatura, ara ahir mateix ens va caure aquell xàfec, van baixar temperatures, gairebé han baixat 10 graus de cop, i això promou, doncs, que els virus respiratoris, patapam, afloren. Igual que els mosquits a l'estiu, ara els mosquits estan una miqueta trequi-trequi, però els virus també. I tenim aquests símptomes de refredat, que no sol ser el primer contacte, és com primer ens ataquen. Què passa després? Doncs que pot ser aquests virus, com que estan els virus respiratoris per tot arreu, doncs pot aparèixer la grip, que la grip abans era una temporada, abans t'estic parlant de fa anys, que era el gener, febrer, però darrerament ja portem molts anys que s'estan avançant, inclús comencen a haver-hi brots de grips, em sembla que va ser l'any passat o fa dos anys, que ja al novembre ja tenim grips. Per això, la campanya vacunal, comencem abans.
0: Quan comença?
20: Doncs mira, començarem a l'octubre. El que passa que això sí que hem de comentar que començarem primer per unes franges, d'acord? És a dir, el 5 d'octubre, si no em corregeixes, Susana, el 5 d'octubre començarem amb la primera part, diguéssim, que seria sobretot les persones més grans de 80 anys, persones que visquin en residències o que estiguin en institucions, o sigui, institucionalitzades, personal sanitari, personal com ara bombers, policies, no? Més o menys el 5, si no comenteu.
21: A infants, els nens de 6 mesos a 59 mesos, són aquest any i l'any passat, ja entra dintre del calendari vacunal i són dels primers que s'han de vacunar també. Els nens de grup de risc, també de 5 a 14 anys, que tinguin grup de risc, com podria ser doncs, malalties amb una immunodepressió o alguna altra malaltia important. A part d'aquesta franja, també les embarassades estarien dintre del primer grup que començaria amb la vacuna el 5 d'octubre. I també, bàsicament, serien aquests els grups que comencem, però posteriorment hi ha una segona part, que seria a partir del 26 d'octubre, que entraria ja els grups de més de 60 anys i amb condicions de risc també, però seria... A veure, perquè...
20: Bueno, la resta de la població, sí, pacients seria, crònics...
21: Sobretot seria els que pertanyen al grup de risc de 15 a 59 anys i els de 60 i menors que compleixen durant aquesta... O sigui, si jo tinc 59 i el dia següent que comença la campanya de vacunació faig el 60, que també estarien ja indicada la vacunació de la grip. Uh-huh. O sigui que, per recordar i tornar, infants de 6 mesos als 59 mesos, els de 5 a 14 anys que pertanyen al grup de risc, les persones de 80 o més que compleixen durant la campanya i les embarassades, independentment de les setmanes de gestació. Mm-hmm. I a partir del 26 d'octubre, els de 15 a 59 anys que pertanyen al grup de risc i els de 60 anys en amunt que fan durant la campanya, més grans de 60.
0: Això vol dir pràcticament tothom. Costa molt convèncer, Lídia, la gent que es vacuni de la grip, perquè hi ha gent que ja ho té coll avall, que es vacuna cada any i aquests ja no fallen. Però hi ha altres, potser, que diuen, per què m'he de vacunar?
20: Jo penso que és essencial vacunar-se. Convèncer-los. Hi ha molta gent, com tu dius, que ho té molt clar, inclús venen... Ja vull... Dic, espera't, perquè ara ja estem començant amb molta gent que ja venia a vacunar-se ahir. Dic, no, a veure, a la campanya tenim un període de començament. Convèncer la gent, sobretot... Nosaltres, les infermeres, durant les nostres visites rutinàries, sempre parlem i anem fent prevenció i promoció de la salut. Per tant, és una cosa que els pacients que venen a controlar-se a l'ambulatori per diverses patologies ho tenen molt, molt al cap, que saben que s'han de vacunar, inclús grip i Covid. Vull dir, saben que toca les dues. I convèncer moltes vegades sí que hem de... procurar, promoure, perquè tothom es vacuni. Perquè quanta més gent estigui vacunada, més preparada estem la resta de la població per prevenir que la resta no ens infectem. A més, pensem, i hem de tenir molt clar, que si ens posem la vacuna de la grip, no ens emmalaltim de la grip. Vull dir, el que passa que el nostre organisme... crea aquests anticossos i això fa que potser una vacuna ens faci trobar malament o que patim o tinguem una sintomatologia d'una grip lleu, però molt lleu. Vull dir, no ni tenim febre, ni tenim aquest xafament que ens xafa durant 5 dies. Vull dir que és una bona cosa saber això, que la grip no ens transmet, la vacuna no ens transmet la malaltia. Vull dir, ens fa que el nostre cos creï els anticossos per poder atacar a la grip.
0: Bueno, el que és una vacuna, no?
20: Exactament.
0: Hi ha persones que es pensen que la grip és com un refredat molt fort. És així?
20: Són coses diferents, són virus diferents. O sigui, un refredat dintre dels 200 microorganismes viris que tenim a l'ambient poden crear un refredat. Per la grip n'hi ha uns quants, que normalment els que més coneixem són el virus A i el virus B, que aquest any, com ja fa uns quants anys, la vacuna de la grip té de l'A i del B, vull dir, les han pogut aconseguir, que fa uns anys, abans d'estar jo a l'ambulatori, s'havien de posar dues vacunes, l'A i la B, ara ja fa uns quants anys des del Covid que es poden ajuntar. Vull dir, són virus diferents. Per exemple, diferències. El refredat és el qualsevol virus que pot estar a l'ambient i sobretot molt amoc, el que hem estat abans, una miqueta de mal de cap, febreta, malestar. La grip sempre normalment fa febre, molt mal de cap, tos, estornuts, tots dos, però sobretot el refredat fa més rinorrea, més el moquet aquest, la grip ja no té tan moc. La grip sobretot és molt mal de coll, molt mal de cap i sobretot com si t'hagués passat un camió per sobre. Vull dir que hi ha petites diferències i sobretot la febre. Febre, si hi ha febre, és grip, si no hi ha febre, febreta, és refredat. Vull dir, la febre també és un altre signe característic diferencial entre la grip i el refredat. La grip, què ens passa? Que la diferència, un refredat és lleu, podem estar 2-3 dies amb aquesta rinorrea, màxim 4, i en una setmana, 15 dies, ja està. La grip són 5 dies, una setmana d'estar bastant malament, i una setmana, 15 dies, a vegades fins un tot un mes, és a dir, triguem una miqueta més a recuperar-nos. La diferència també és que una grip se'ns pot complicar amb una pneumònia. D'aquí la incidència en la prevenció amb les vacunes. Perquè hi haurà gent que potser no està malalt i potser té la sort de no agafar mai cap grip, però una grip amb algú que tingui alguna patologia de base, el seu cos, vulguis o no, no està igual que algú que és sa del tot. Per tant, pot complicar-se una grip amb una pneumònia i moltes pneumònies acaben a l'hospital i o a l'UCI.
0: I és el que es vol evitar.
20: És el que volem evitar.
0: Potser ja des de que va passar allò de la Covid ja es té més respecte, sobretot a el que és la Covid, que és que no, ni sabíem què era, lògicament, perquè és una cosa nova, però sobretot la grip, no? Ara li hauríem de tenir més respecte, no?
20: Sí, sí. És que va ser uns quants... Quan va ser, em sembla que ja ho hem llegit aquí de lo que teníem preparat. Pensa que fa... dos anys, bueno, amb el Covid, de tota la gent que va acabar a la UCI i els que no van poder acabar a la UCI van acabar en semicrítics, amb els nens que anaven a la UCI també per una grip o sobretot els nens són més bronquitis, però que tota aquesta prevenció evita aquestes malalties respiratòries per evitar que la gent no acabi a la UCI.
0: I per què cada any ens hem de vacunar? Perquè dius, ostres, jo si ja m'he vacunat, per què cada any no serveix la mateixa vacuna?
20: Vols dir-ho tu, Susana?
21: Doncs hem de vacunar-nos perquè els virus són molt llestos i llavors muten. Això vol dir que cada any el virus de la grip és un virus diferent. Llavors l'OMS determina quins virus estan circulant en una zona en concret i llavors es determina quina vacuna, quin serotip s'han de posar perquè aquesta vacuna ens protegeixi millor contra la infecció dels virus que estan en circulació. I per això és tan important. Una vacuna que poses l'any anterior pot ser que sí que ens doni una protecció, però no una protecció suficient, sinó que el virus vol quedar-se en el cos i és molt llest, llavors es va mutant. I cada any tenim diferents serotips d'aquests virus. Llavors la vacuna serveix en aquest, durant l'any. Per què? Perquè virus respiratoris en tenim molts, i sobretot a l'hivern. Llavors no només està la grip, hi ha altres virus respiratoris. La vacuna de la grip ens protegeix només contra la grip, però és que la grip cada any mata. Cada any hi ha ingressos i això és el que volem. Sabem que la vacunació és la mesura més eficaç per evitar complicacions i sobretot infeccions amb les persones vulnerables.
0: Uh-huh. Abans heu dit ja una miqueta tots els col·lectius que hi ha. Com podem saber el calendari? Quan ens toca? Hem d'esperar que ens avisin? Com funciona?
20: Val. Normalment, quan comença la campanya de la grip, la gent s'assabenta per la tele, perquè la campanya de la grip, sobretot estem aquí a Catalunya, a TV3 ja ho envien. Vull dir, l'ICS té el seu canal, que també hi ha gent, si es posa al CatSalut, que també envien les dades. Nosaltres el que recomanem des de l'ambulatori és que nosaltres ja ho anem dient, l'infermeria, et dic, fem molta promoció i prevenció durant tot l'any quan la gent ens ve les consultes. Hi ha molta gent que ja té la visita seva rutinària, que li tocarà entre els mesos d'octubre, novembre i desembre. Aquesta gent no cal que corri a posar-se la vacuna. A veure, si creu que corre risc perquè té nets petits, perquè cuida la seva mare, vull dir, en alguns casos, doncs, si s'han d'adelantar, es poden adelantar i poden agafar cita en l'ambulatori. Creiem que nosaltres, si fem com l'any passat, em sembla que obrirem agendes específiques només per posar les vacunes.
21: Val. Explico una miqueta, hi ha gent de vacunes ja les tenim obertes per les franges de grups que hem comentat abans. A mesura que passi les setmanes i es vagin omplint, obrirem més agenda de dies i més hores. Llavors, com podem programar aquesta cita? Pues, com ha dit la Lídia, presencialment, si ja tenim la visita, pues, el mateix dia que estem a la consulta, la infermera ja ens la posarà. Una altra manera és per telèfon. Si una persona no es vol apropar al centre i evitar cues, pot trucar per telèfon i en el telèfon que surt l'operadora li donarà una cita en aquestes agendes. I com sé jo si estic o no estic en un grup de risc? També quan tenim diferents formes de demanar cita per la web de la citasalut.gencat.cat i per l'aplicació de La meva salut. Uh-huh. Si som grup de risc, un cop que entrem, hi ha l'apartat de consultes, hi ha l'apartat de cites i aquí es posaria vacunació. Uh-huh. Si som del grup de risc, ens obrirà a dia d'agenda per programar la visita. Uh-huh.
0: Val? Molt bé, doncs està clar que hi ha alguna manera que ens hem d'informar i és per evitar que milers de persones es presentin allà a preguntar, no? Saber que hi ha molts canals. Molt bé, doncs, però què passa amb els que o s'han despistat o, bueno, o no pot ser, diguem, poden, encara que no sigui la teva data, fins a quan et pots vacunar?
20: Normalment, a veure, comencem la vacuna ara, a l'octubre.
21: El període de vacunació comença el 5 d'octubre i fins al gener, fins al 16 o 12 de gener, de desembre, estem dintre d'aquesta franja. Tot i així, el gener-febrer també es vacuna de la grip, perquè encara el virus de la grip circula. Mm. Llavors, aquell que estigui despistat o que no està visquent aquí o per algun problema no s'ha pogut vacunar, nosaltres estarem vacunant fins a finals d'any i l'any que ve també. Però i l'important i el més en aquest sentit és, abans que arribi la temporada de l'hivern, està vacunat. Per què? Perquè nosaltres, el nostre cos no fa els anticossos d'un dia per l'altre, sinó que entre una o dues setmanes triga a generar aquesta immunitat, amb la qual cosa, com l'any passat deia la Lídia, la grip es va adelantar i ens va agafar una mica així que estàvem començant a vacunar i, clar, si podem fer-ho abans que arribi l'hivern i en les primeres setmanes, doncs millor, perquè així evitarem a infectar-nos de la grip.
0: I després hi ha altres vacunes, altres coses. Hi ha el calendari de vacunes. Això tinc per aquí apuntat, que és el moment també de repassar-ho, no?, quan ens visiten per vacunar-nos.
20: Sí, perquè normalment aprofitem la campanya de grip i Covid, perquè van les dues juntes. Normalment aprofitem aquesta campanya perquè, com que el pacient et ve a l'ambulatori i nosaltres, les infermeres, que posem la vacuna, obrim el calendari de la persona, ens donem compte que, oi, aquest senyor, que a vegades ell no ho sap, ell i ella, mira, per edat et tocaria... Estan ara les vacunes de la pneumocòcica, la pneumo 21 és ara, i les vacunes del zòster, que són dos dosis. Per tant, hi ha gent que a partir dels 60-65 anys que tenen patologia crònica i alguns a partir dels 18 fins a l'edat que sigui, que si tenen alguna patologia, entrarien dintre d'aquests pacients de risc que se'ls hi posaria la pneumo 21. I la zòster, per totes aquelles persones que han passat la varicel·la de nens, que actualment molts, menys de la meva quinta, han passat la varicel·la, el virus zòster es queda acumulat a nivell nerviós. Per tant, d'adult, quan tenim una fase d'estrès o una baixa de defenses, l'herpes zòster torna a florar i és el que molta gent anomena la culebrilla, o la culebrina, o l'arco del fuego, que li diuen algunes, el cinturón del fuego, perquè no deixa de ser unes vesícules, vale, que ataquen, i a més el problema del herpes zòster és que ataca a un nervi, fa molt dolor, fa aquelles vesícules que més fan en cercle, i per tant és una patologia que val la pena posar-se la vacuna per evitar tenir aquests dolors, perquè aquests dolors poden quedar crònics. Per tant, serien la pneumo 21, la zòster. Vacuna altra també molt important és la vacuna del tètanus, que aquesta molta gent la té molt present, depèn d'on hagi treballat, en fàbriques i centres, doncs ho té molt present, que la té posada, però hi ha molta gent que no se n'adona, i la vacuna de tètanica també és important.
0: Molt bé, ara em fa mal tot, però és deu ser normal. Doncs poc més a dir, no? Ja, doncs, preparades per aquesta nova temporada, arriba el fred i arriba la feina també, no? Doncs vacunes, en aquest cas, alerta amb els refredats, amb aquests canvis de temps, i també, doncs, no ens relaxem amb el tema de les grips i sobretot per evitar mals majors. Així que donem les gràcies. Avui ens han acompanyat la Lídia Borràs i la Susana Mesa, infermeres del CAP Ripollet, de l'Institut Català de Salut. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
20: Moltes gràcies.
21: Gràcies a vosaltres.
1: El 91.3, info setmanal.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
22: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
23: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
1: El 91.3, info setmanal.
0: 46 minuts sobre les 6 de la tarda. Ens acompanya una setmana més el Marc Mata, del Tot Ripollet al Dia. Què tal? Benvingut.
4: Bona tarda.
0: Doncs ja vam explicar que ara, al passar a ser mensuals, doncs aprofitarem i repassarem l'actualitat també en base doncs, a el que són les xarxes i el que són les notícies de la pàgina web. Algunes notícies coincidents també amb Info Ripollet i alguna també doncs, que cada un té doncs, el seu, la seva producció pròpia. Ara mateix teniu en portada aquesta desescalada de les restriccions de la pesta porcina. No sé si això és una intenció o ja serà una realitat. Què has llegit?
4: Sí, cada dia va sortint coses noves, no? I positius, no positius, setmanes aquest estiu que hem tingut que no hi ha hagut positius, i en un principi sembla que estarà tancat almenys fins al desembre, però avui hem conegut que la Generalitat es planteja començar a fer alguna desescalada en les restriccions, no? Suposo que també degut a que hi ha hagut usuaris, ajuntaments, com el de Sant Cugat, que estan demanant aquesta desescalada. Hem de ser conscients que ja portem pràcticament un any amb Collserola tancat.
0: Mm-hmm. Anem una mica d'endarrere cap endavant de la web, que no vol dir que sigui exactament temes cronològics, perquè això està distribuït, doncs cada us ho fa com vol, no? Comencem aquests reconeixements Impulsa, ja no seran premis, seran reconeixements.
4: Sí, canvia el nom, però té pinta que serà d'alguna manera el mateix, no? A vegades canvia el nom, però no deixa...
0: Però és que un reconeixement format... pot ser més una trajectòria, un premi se suposa que és més potser per algú que has fet recentment, no? I és una manera, jo imagino que igual podria ser per ahir, eh? Està clar que hi ha molta gent que necessita reconeixements també en el món comercial i industrial de Ripollet, i a més està bé que ho faci Ripollet, Impulsa més, fa uns actes bastant xulos, vull dir que sempre deu agradar. Tenim la Conjura, abans hem tingut aquí a la Txell Caler i a la Sílvia Montilla parlant de reactivar el moviment feminista, perquè trobaven que estava una mica doncs més esmorteït, també per qüestions ara mateix socials, no? que sembla que el feminisme està en retrocés o amenaçat per dreta i extrema dreta, no?
4: Sí, jo crec que hi ha alguns drets que estan en retrocés, tenint en compte de l'auge de l'extrema dreta i d'alguns discursos que estan calant, sobretot a la gent jove. Uh-huh. I neix aquesta xarxa feminista i comunitària doncs per fer-se més potents, no? Uh-huh. Entre diverses entitats, fer més teixit local. Sí que, per exemple, a la roda de premsa jo els preguntava si creien que hi havia una desmobilització o que estava costant, i la Txell Caler ens deia que ella creia que no, que s'estan fent coses, i coincidien en que potser hi havia poca visibilitat. Uh-huh. Jo no sé si és poca visibilitat o no, sí que és veritat que hi ha gent que des de diferents sectors, i aquí a Ripollet nosaltres sabem que hi ha gent també jove que fa coses, però també hi ha doncs altres que es conformen amb el que està passant, no?
0: Uh-huh. Temes polítics, decidim, doncs ja ha reprès doncs els seus mítings, en aquest cas està amb aquestes trobades als barris, l'altre dia la darrera a Cantiana Pombell, una mica el missatge és el mateix, però una mica personalitzant-lo en el barri, no? I a més en aquell barri que se sent doncs com més apartat, no?
4: Sí, és un barri que sempre queda, no?, com oblidat, no? Perquè hi ha carrers que són de Ripollet, altres que són de Cerdanyola, i aquí a vegades per part d'altres persones també hi ha confusió. Uh-huh. I a més si sí, els separa l'autopista i el riu, queden més, com més allunyats, no? Jo crec que això, que els veïns estan donant la seva opinió i mostrant les seves preocupacions.
0: Sembla que els ajuntaments de Ripollet i Montcal i Cerdanyola, de fet, és que Cerdanyola i Ripollet ja sembla, entre cometes, rivalitat que sempre té, però diem, si estem tan a prop i al mateix temps tan lluny, no? També els ajuntaments, sembla, no? Que no, potser de vegades no podia millar la, més enllà de les idees polítiques, es podia potser millorar més la coordinació, no? Sí. Això també va sortir. Anem a veure si és possible. Tenim un nom propi a Ripollet molt important, en aquest cas, a més, ha estat supernomenat ara mateix en tot el món de la cultura, Valentín Roma, passa a ser director del MACBA, més curiositat que ara just tenim a Ripollet una exposició del MACBA, no? Mm-hmm.
4: Sí, i jo personalment he de dir que el conec perquè jo, a més d'haver estudiat comunicació i producció audiovisual, vaig fer 2 anys d'humanitats a l'Autònoma i el vaig tenir de professor. Mm-hmm. Però sí, va ser nomenat ja abans de l'estiu i ara ha agafat possessió i segons hem pogut saber per l'Agència Catalana de Notícies, vol recuperar els visitants que hi havia abans de la pandèmia. Mm-hmm. i relacionar-se amb l'entorn sense paternalisme, segons paraules d'ell. Em sembla que eren 3.000 visites...
0: 300.000.
4: Mm-hmm. Que són moltes.
0: Sí, sí.
4: Però veurem
0: que vol recuperar.
4: Que vol recuperar, però veurem a veure què és el que passa, perquè això també, l'anar al museu, a vegades hi ha qui també li costa anar.
0: Núria Escursell, la coneixem per moltes coses, entre altres doncs, perquè és una científica, que ara viu a l'estranger, que fa coses a nivell de satèl·lits i tot això, i a més sabíem que estava en un moviment de dones que científiques que escriuen. Explica'ns, perquè això sí que ens hem assabentat per vosaltres, aquest llibre que en què ella ha escrit o ha participat i que a més s'ha presentat a la setmana en llibre en català, pot ser, no?
4: Sí, jo personalment sóc amic d'ella, llavors m'ho va comentar, ja viu fora, com bé saps, i va venir per presentar

0: en el, a la setmana del llibre, el vaig anar a veure, i vaig aprofitar per agafar-li algunes declaracions que en el...
1: Molt bé.
0: Que en l'article...
1: Li has preguntat sobre la IA?
0: No, d'això, veus, no li he preguntat.
1: Doncs aquesta, si tinc l'oportunitat de parlar amb ella, li preguntaré, perquè la veritat és que estan sortint ara unes notícies que fa... Mira, que jo sóc zero agorero i zero conspiranoico, però fa por. La meva IA, com a mínim, sap massa coses, com a mínim, de com cuino, que em va molt bé per aquestes coses. I deixem un tema molt important pel final, que és aquest de aquest projecte de solució a la C-58, que va més enllà de la pròpia C-58, sinó que té un fet ja real i sembla que ja, doncs, diem, possible i futurible, que és com el pont del carrer Tarragona, doncs que sigui un pont com cal pel trànsit, pels vianants i pels ciclistes, segur, ben il·luminat i, a més, amb una rotonda per evitar-nos aquestes cues amb el semàfor, no?
0: Sí, és una reclamació ja que ve de lluny. Segons va dir l'alcalde ahir, des del 2020, ell ho va dir ja com un fet, un projecte històric, no? Uh-huh. Sí que es va deixar molt clar que això és una nova proposta, és que és una nova proposta i que s'escoltarà la gent, uh-huh, també. Ahir el que es va voler va ser presentar la proposta que la Generalitat els hi va fer dimarts i recollir també l'opinió de la gent, saber que si a la gent li agrada o no. I també sabem que, per una part, el que és el pont del carrer Tarragona ho finançarà la Generalitat, uh-huh, i la part, sobretot de la rotonda, anirà financiat pels dos ajuntaments. Segons l'alcalde, va poder parlar amb l'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, i Carlos Cordón es va mostrar disposat a pagar, uh-huh, diguéssim, a finançar la part que li tocaria a Cerdanyola, perquè, com dèiem, toca a un barri que és una part Ripollet, una altra Cerdanyola.
1: Ara només falta que l'alcalde de Barberà arregli el carrer aquest que va cap al Baricentro, que està allà ja meravellós. Doncs, Marc, ho hem de deixar aquí. En parlarem segur molt. És un projecte realment molt important i sembla el més viable a tots els que s'han portat fins ara, que consisteix en retirar l'autopista dels pisos uns metres, fer un calaix, posar unes bandes insonoritzants, cobrir una part i, a més, doncs, fer
0: tot el pont, no? A la imatge que ells han presentat sembla com tot projecte que presenten sembla bo. Sí que és veritat que hi ha un matís que, si et fixes, el riu no es veu molt visible, es veu més estret del que és, mm-hmm, en realitat, però veurem que com queda aquest projecte.
1: Hi ha un altre matís, que el riu nostre no serà mai com el del Besòs, amb aquell camp de gespa per jugar a golf. No, vull dir, aquí el model és un altre, doncs, més feréstec, més natural, però, bueno, sense passar-se. Doncs moltes gràcies, Marc,
0: gràcies
1: per acompanyar-nos una setmana més. Ara només tenim temps just abans de donar pas al ple per recordar que els protagonistes d'aquest informatiu d'avui han estat les entitats col·laboradores de la Setmana de la Gent Gran, que també hem tingut la gent de Bruixes i del Comitè de Dones per parlar de la Conjura. També han estat aquí l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell per la presentació de la nova temporada i Molins Rouge, que amb aquesta gent de Fragments Joves reestrenen el seu espectacle. I al final, doncs, hem parlat d'aquest refredat, aquestes vacunacions, que, com no, doncs, tornen cada any després de l'estiu, doncs ve el fred, l'hivern i els mocs, Doncs, dit això, nosaltres ja marxem, els deixem de seguida amb el ple municipal, com sempre, a través del 90.3 de la FM i de Ripollet TV. Hem fet aquest espai, el Jordi Puy al control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció han estat Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els ha parlat, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent, en 7 dies ens trobem aquí. Ara ho hem dit, al ple. Adéu-siau.

0: Bé, bona tarda. Donarem inici al ple ordinari de mes de setembre. També bona tarda a totes les persones que segueixen des de la sala i a les persones que ens segueixen per streaming des de casa seva. Bé, començaríem amb els punts de l'ordre del dia. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Si no hi ha res en contra per part dels grups, doncs la donaríem per aprovada. El segon és el despatx d'alcaldia, el punt 2.1, que és donar compte dels decrets dictats fins a la sessió del ple del mes de setembre. El 2.2, que és donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern local durant el mes de juliol del 2026. El 2.3, donar compte del període mig de pagament del segon trimestre de 2026. 2.4, que és donar compte de l'informe de morositat del segon trimestre del 2026. El 2.5, que és donar compte de l'informe d'intervenció del primer trimestre de 2026 sobre l'estat d'execució del pressupost. El 2.6, donar compte de l'aprovació definitiva de la tercera modificació de la base específica de subvencions de drets socials i serveis comunitaris. El punt 2.7, que és donar compte de la delegació de funcions de l'alcaldia per causes d'alcaldia accidental. El 2.8, que és donar compte del decret d'alcaldia 2026/2753 de 3 d'agost de 2026 d'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció d'una residència i un centre de dia per a la gent gran i el seu entorn. I el 2.9, que és donar compte al ple de la delegació de la competència per oficiar un matrimoni civil a la regidora Eva Maria Herrera Caja. I ara sí, passarem al punt on cal el posicionament dels diferents grups, i és el punt número 3, que és el compte general de l'exercici 2025. Té la paraula la senyora Eva Herrera.
1: Hola, bona tarda a totes i tots. Portem per l'aprovació definitiva el compte general de l'exercici 2025, després que la Comissió Especial de Comptes, en data 23 de juliol, dictaminés favorablement la seva aprovació i que després de l'exposició pública no hi ha hagut cap al·legació. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Passaríem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular.
2: A favor.
0: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: A favor.
0: Pel grup de Vox.
2: A favor.
0: Pel grup de Decidim Ripollet.
4: Abstenció.
0: Per tant, el punt s'aprovaria amb el favorable de tots els grups, excepte l'abstenció de Decidim Ripollet. El punt número 4, que és la modificació de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de les ordenances fiscals número 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22 i 26 per l'exercici 2026-2027. Té la paraula la senyora Barrera.
1: Bueno, en aquest punt el que faré serà explicar els dos punts, el 4 i el 5, que són de les ordenances fiscals, vale? Encara que després es fes la votació per separat. Bona tarda de nou. Avui presentem la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2027. Començo dient que aquesta proposta no toca cap impost, no puja cap taxa i no modifica cap quota ni cap element econòmic. L'impacte econòmic d'aquesta modificació d'ordenances pel 2027, tant per la ciutadania com per teixit empresarial local, és zero. I això és el més important, perquè parlar d'ordenances fiscals no ha de significar necessàriament parlar de pagar més. També significa revisar, ordenar i millorar les normes amb què gestionem els recursos públics. En un moment en què som plenament conscients de l'esforç que fan les llars i el teixit productiu per tirar endavant, la nostra responsabilitat com a equip de govern és protegir les economies familiars i donar-los estabilitat. Governar amb responsabilitat no significa recaptar més, significa gestionar millor. Molts governs del nostre entorn aposten per apujar els impostos i les taxes. Nosaltres apostem per la responsabilitat i la transparència i la justícia fiscal, perquè creiem que un bon govern no es mesura per quants ingressos obté, sinó per com gestiona els que té i com protegeix els seus veïns i veïnes i les seves empreses i els seus comerços. I això és el que exactament estem fent avui. El nostre govern ha aconseguit molt finançament supramunicipal per realitzar inversions per a la millora de vida de totes les ciutadanes del nostre municipi, perquè ens movem per aconseguir-ho i així podem mantenir els impostos que paguem totes les veïnes i veïns de Ripollet. I crec que aquí hi ha una diferència molt important entre fer política i fer soroll. Nosaltres hem vingut i seguim governant. I governar també és revisar una ordenança que pot generar una situació injusta, és detectar un problema, és escoltar el que passa al carrer, és escoltar els comerços i les empreses i és modificar una norma que veiem que la realitat ha canviat. Els serveis municipals han fet una revisió exhaustiva del text vigent per posar-ho en ordre, per modelitzar la terminologia i eliminar dubtes interpretatius. Volem unes ordenances fiscals que no siguin un laberint burocràtic, sinó una eina clara, entenedora i accessible, tant per als professionals que les apliquen com pel veí o la veïna que l'ha de consultar. I en resum, no és una revisió fiscal de preus, com he dit abans, sinó és un exercici de transparència i claretat jurídica. Em vull aturar en dues de les millores concretes sobre la taxa de residus per als nostres locals de restauració i comerços. Perquè governar, com he dit abans, és escoltar i detectar on l'administració genera rigideses injustes i tenir la valentia política de corregir-les. En primer lloc, unifiquem els rebuts per als negocis que ocupen diferents locals amb diferents referències catastrals. Fins ara un comerç o una restauració que funcionava amb una sola activitat econòmica, però que ocupava dos o més locals amb referències catastrals diferents, rebia dos o més rebuts. Això sempre hem pensat que era una injustícia. I amb aquest canvi es demostra que és una activitat única, pagarà una sola taxa. Tan senzill i tan just. No cobrarem dues vegades pel mateix servei. I en segon lloc, introduïm una excepció al recàrrec per la poca recollida selectiva a aquells negocis que no poden complir per la seva pròpia naturalesa. La taxa de residus amb el recàrrec afectava molts a més comerços que no assolien un mínim d'aportacions. Però hem d'entendre la realitat. Hi ha activitats econòmiques que per la seva feina simplement no generen determinades fraccions de residus. Això les perjudicaven i castigaven el seu negoci. A partir d'ara, amb un informe favorable als serveis tècnics, aquests comerços o restauració quedaran exempts del recàrrec per no arribar a les aportacions mínimes. Això és justícia tributària i sensibilitat amb què aixeca la persiana cada dia a Ripollet. Perquè a nosaltres la lògica i el sentit comú ha de passar sempre per davant de les ganes de recaptar. I finalment, aportem a aprovació la reorganització de les tarifes i franges horàries de les pistes de pàdel del poliesportiu municipal. Aquí el nostre objectiu és clar i sempre ha sigut, és adaptar l'oferta a la demanda real, optimitzar l'ús de les nostres instal·lacions públiques, perquè no volem instal·lacions esportives buides, volem que la ciutadania les utilitzi i faci esport, i sobretot volem que les persones abonades tinguin avantatges per la seva fidelitat. I aquí el que fem és que les persones abonades que juguen a pàdel al matí des de l'obertura fins a les 12 serà completament gratuït, i per a les persones no abonades el que fem és el bono de 10 el baixem a 40 euros per fer-lo més accessible i atreure nous esportistes als equipaments municipals. Vull acabar amb una idea molt clara. Hi ha diferents maneres d'entendre la política. Una és venir al ple, buscar el titular i intentar convertir qualsevol modificació d'una ordenança en un debat sobre pujades d'impostos, i l'altra és entrar als expedients, revisar-los, detectar els problemes i buscar solucions. Nosaltres sempre escollim la segona, sempre busquem les solucions. Perquè governar no es dic sempre que sí, però tampoc es dic sempre que no. Governar és prendre decisions, és assumir responsabilitats, és corregir quan cal, és posar ordre, és escoltar i és tenir clar que cada euro que gestiona aquest Ajuntament és un euro que surt de l'esforç de totes i cada una de nosaltres. Per això tenim una doble responsabilitat, gestionar bé els recursos públics i alhora garantir que les normes municipals siguin justes i raonables. I aquesta modificació va exactament en aquesta línia. No apugem els impostos, no incrementem les quotes, no augmentem la pressió fiscal, però sí millorem les normes, corregim situacions concretes, facilitem l'activitat econòmica quan detectem traves injustificades, adaptem millor els serveis esportius a la demanda i fem que l'Ajuntament sigui una administració més clara i més coherent. Perquè al final la bona política no és fer més soroll, és la que resol els problemes. Això és el que estem fent avui, amb responsabilitat i amb rigor. I amb una idea molt clara, governar Ripollet és prendre decisions pensant en això, en la gent de Ripollet. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Herrera. Passaríem al posicionament dels grups pel grup del Partit Popular.
3: Des del Partit Popular, señalar lo que todos hemos escuchado. La regidora se refiere a que no hay que hacer titulares y lo que hay que hacer es leer los expedientes. Ella, en vez de explicarnos los números, en vez de explicarnos los expedientes, en vez de poner sobre la mesa lo que pretende que aprobemos los demás, ha hecho un mitin político, absolutamente. Un mitin político que además choca precisamente con quien lee los expedientes y pone sobre la mesa los números, precisamente lo que ponen estos expedientes. Vamos a hablar de dos puntos de golpe. El punto 4, aquí el mitin político que hemos escuchado se refería a que este gobierno socialista tiene en cuenta el esfuerzo de las llars, de los hogares, que escuchan la calle y que ellos son los abanderados de la no justicia fiscal. Bueno, pues aquí tenemos un buen caso, en el punto 4, en que dicen una cosa y es otra. En la ordenanza fiscal número 26, que es la tasa de la prestación de servicio recogida de residuos municipales, En esencia, lo que se está diciendo es que un negocio, que por ejemplo tenga un único negocio que tenga una oficina y un almacén, por lo tanto tiene dos números cadastrales, gracias a esta ordenanza fiscal número 26, no tenga que pagar dos cuotas de recogida de basuras, sino una. Algo absolutamente lógico. Y hasta ahí. Punto. Pero claro, es que hemos hablado, ha hablado ella de los hogares. Aquí, cuando ella habla de escuchar a la calle y el esfuerzo de los hogares, se acaba de olvidar de que los vecinos, hay alguno que tiene dos valores catastrales, es una única familia y está pagando dos veces la recogida de basuras. ¿Nos hemos olvidado de ellos? Claro, queda muy bonito hacer el discurso político y los números, el expediente, lo único que dice es que han hecho eso con los comercios, que está bien, es lógico. Pero si aplicamos esta equidad fiscal, este SEIN, que usted no ha utilizado la palabra, tendríamos que aplicar el mismo con las familias que tienen dos locales, dos viviendas, igual que un negocio, están pagando dos veces la tasa de residuos, o bien, si ya nos ponemos así, también que al señor alcalde se lo dijeron en persona en alguna de esas reuniones que hizo y parece que no lo ha tenido en cuenta. También es verdad que tenemos personas mayores que viven solas y están pagando lo mismo que un negocio o que una familia. Por lo tanto, el discurso político queda muy bien, se estropea en el mismo instante en que alguien se limita a leer los expedientes. Es así de simple. Hablamos de equidad fiscal y nos olvidamos de los vecinos y nos olvidamos de la justicia y el sentido común para lo que son vecinos y familias, que no todas son iguales. Segundo punto, el número 5. Este es el más increíble de todos. Es una política. A ustedes no les gusta que califiquemos su política de nefasta o les pongamos cualquier adjetivo. Desde el Partido Popular lo único que vamos a decir es que es una política socialista. El discurso político que hemos escuchado ha dicho que la pretensión de este gobierno, la tiene desde el primer día, es que los ripolletenses hagamos deporte, que se premie la fidelidad de los abonados a nuestras instalaciones deportivas. Y lo más increíble de todo es que se ajuste a la demanda. Bien. En el 2024 teníamos 15.330 personas abonadas. En agosto de este año nos hemos quedado en 11.374. Han sido capaces con su política de deportes de cargarse al 25% de las personas abonadas. Tan sencillo como eso. Claro, si en el 2024 teníamos 6.788, usted no ha nombrado la cifra, está en el expediente. Insisto, si teníamos 6.788 abonos y este agosto nos hemos quedado, no acabó el año, y ya nos hemos quedado en 5.373, es que hemos bajado un 21% con su política de que Ripollet haga deporte y de que se premie la fidelidad. Bien, no voy a entrar porque, claro, cuando un gobierno entra al expediente, evidentemente lo firma un funcionario y, bueno, pones lo mejor de sus voluntades, ¿no? Pero es curioso porque, ¿por qué la gente se ha borrado? ¿Por qué? Es que eso es la pregunta. Usted no puede atender a unos criterios casi capitalistas para ajustarse a la demanda y no escuchar a aquellos que se han ido. Aquí, ¿qué pasa? Pues muy sencillo. Aquí no se ha puesto un solo oído, una sola atención cuando la gente se estaba quejando de la piscina, de los servicios, de los horarios. Claro. No sé. Luego estas cosas tienen consecuencias. Tampoco se puso la más mínima atención, no se atendió cuando los vecinos de Ripollet, claro, ponían quejas por el aumento del precio del abono. Aquí se nos decía que, bueno, es que esto era una ganga. Llevan diciendo desde el principio de legislatura que es que en otros municipios, a igualdad de servicios, es que seguimos siendo los más competitivos porque somos muy bajos. Bueno, pues aquí tenemos la consecuencia. Casi un 26% menos de personas abonadas y casi un 21% menos de abonos. Pues este es su resultado, su política. Esa política que puso a los mismos funcionarios que están firmando aquí informes a preparar cosas como la gala del Sport, cuando es evidente que tendrían que haberse ocupado de este problema. Pues nada, aquí estamos, leyendo expedientes. Como usted se puede imaginar, en el punto número 4, ya que tenemos que hacerlo juntos, nosotros, pues, bueno, pues vamos a votar a favor, porque ya tienen suficiente problema los comerciantes que los atracan y que encima tienen problemas para pagar el fisco como para que les pongamos una pega más con las basuras, por supuesto. En el punto 4 nosotros vamos a votar a favor, nada más faltaría, señalándoles, por supuesto, el tremendo olvido que han hecho ustedes, insisto, con su equidad fiscal muy mal interpretada, muy mal llevada y muy mal representada aquí en los números. Y en el punto 5, pues una abstención como una casa. Esto lo firman ustedes, estos sus votos van a ser los suyos. Esto de la política de deportes, está claro que solamente con estos números necesita un cambio. Pues perdón, si no lo he dicho, en el punto 5 será abstención.
0: Hem de fer per parts, no? Després fem el punt 5. Ara s'has fet l'exposició de dos punts, fem la votació del punt 4 i després dono la paraula un altre cop als portaveus i fem el punt 5. D'acord? Doncs ara tindria pel punt 4 la paraula Esquerra Republicana de Catalunya.
4: Aquesta modificació d'ordenances que presentem aquest any, la gran majoria són millores de redactat i sense cap càrrega pels nostres veïns i veïnes, al contrari, ja que simplifiquen i es milloren i ens poden beneficiar econòmicament, com per exemple la gratuïtat d'ús de les pistes de pàdel per a persones abonades, com han comentat. A més, s'han recollit peticions fetes per associacions comercials i de la restauració en la gestió dels residus, que suposen una millora i una adequació del sistema i, per tant, doncs, el nostre vot serà a favor. Gràcies.
0: Moltes gràcies pel grup de Vox.
5: Buenas tardes. Bueno, aquí se ha comentado la siguiente frase. No subimos los impuestos, los mantenemos. Nada más faltaría que ahora volviesen a subir los impuestos cuando ya se hizo a inicio de legislatura. Nada más faltaría que se siguiese asfixiando a los ripolletenses con impuestos, con más impuestos. Ha habido aquí una legislación que se está comentando con el tema de las basuras, que la gente que tenga aportaciones mínimas estén exentas del pago de estas tasas. Bien, esto mismo nosotros hace cerca de un año y medio aproximadamente lo planteamos de la siguiente forma, que incluso aquellas empresas o negocios que pudiesen acreditar que no generaban residuos en el municipio, puesto que pudiesen tener una empresa de limpieza que ellos mismos hiciesen esta gestión, estuviesen exentas del pago, se le hiciese una reducción de cuota. Bueno, vemos que al final ciertas proposiciones o propuestas que hacemos por parte de Vox también son verdaderamente válidas para reducir impuestos a los negocios locales, pero que también se tendrían que llevar a cabo pues para personas físicas directamente, pues que tengan más de una vivienda. En cuanto al punto número 5, pues evidentemente han sido castigados por los vecinos en cuanto a las bajas de los polideportivos, han reducido enormemente las cuotas y la única forma de recaptar nuevamente a afiliados o usuarios, pues evidentemente es modificando ciertas cuotas y haciéndolo un poco más atractivo. Pero la realidad es que siguen siendo unas cuotas altas para lo que a día de hoy se está ofertando a nivel municipal en el polideportivo. Entonces, en el punto número 4 vamos a votar a favor.
0: Moltes gràcies pel grup de Decidim Ripollet.
6: Bona tarda. Quin discurs tan èpic, eh? He estat, bueno, no sé si al final havíem d'aplaudir o ens havíem d'emocionar, no? Perquè per fi hi ha un govern que escolta a la seva gent, no? I no com nosaltres, no? Com fins ara, que a més, doncs, tens una oposició que només fa titulars, que no treballa, que no llegeix. És que, bueno, és que som afortunats, no sé. De fet, és que jo crec que ja podríem marxar, deixar, no? I ja està endavant tot molt bé. El que passa és que potser es pensen que la gent no té memòria. Jo crec que juguen amb això. Primer, el manteniment, que ja va ser fa un any, no? El manteniment total a l'oposició, no? Doncs perquè bueno, no treballem, només critiquem, no fem absolutament res i res del que ens digueu doncs és vàlid perquè nosaltres som els mejores, escoltem més que ningú i bueno, què ens heu de dir, no? Oposició, i més decidim què ens heu de dir vosaltres a nosaltres, no? Per favor. Vale? O sigui, ha sigut bueno, no? Evident. I no només això, no només és un menysteniment absolut a tot el que es proposa, sinó que a més tracten a la gent d'idiota, totalment. No? Perquè, clar, per fi hi ha algun que escolta el comerç, a les persones. Doncs l'any passat decidim, va entrar una al·legació que deia, es proposa que quan diverses finques registrals o cadastrals es destinin físicament a un únic establiment es considerin com un sol local els efectes de la taxa. No sé si és la, no sé si seria més o menys el que porteu aquí, com per fi algú ho fa, no? Quan ja venia d'aquí i el veu evidentment desestimar perquè com s'ha de prendre en consideració una demanda de decidim, com s'ha d'escoltar, com s'ha d'aportar aquestes propostes en espais de treball que tornem a demanar que es portin en els espais de treball i de debat i no de manera individual, sinó que hi ha aquests espais que estan buits de contingut, doncs portem aquest tipus de temes, no s'han portat i ara el porten aquí com la gran idea, per fi algú que els escolta. Després, igual, les reduccions, no? O bonificacions que també es demanaven, evidentment res d'això es podia estudiar perquè, clar, no es pot tocar res, no es pot fer res. Després de moltes demandes dels comerços, perquè evidentment en 3 anys no se'ls ha fet aquest acompanyament que ells estaven, hi havia gent que encara no sap que podia posar un QR, no? Doncs per anar declarant cada vegada que deixa l'escombraria perquè no té bujol, això hi ha molts comerços que encara no ho saben perquè ningú tècnicament, ja no dic els que aneu a fer-vos la fotito, però el tècnic de l'àrea, doncs que vagi comerç per comerç i expliqui als que tenen dubtes doncs com ho han de fer, doncs si no tens un bujol i generes poc, doncs que poguessin posar això. Aquesta feina no s'ha fet, ara doncs per fi, no, es porta una solució que crec que és bastant intermitja, perquè primer que aquests diners de, ja els han perdut i hem ofegat una miqueta més al comerç, que jo crec que ja prou té amb el seu dia a dia com per doncs haver de perdre tots aquests diners, perquè a més venen d'un total desconeixement perquè ningú els està acompanyant en aquesta tasca, i ara doncs, bueno, ells han de continuar sent els responsables, no? De comunicar, de fer la paperassa, de treure tot el seu temps, perquè en un any doncs no s'ha pogut fer una feina doncs de fer un canvi doncs que no generi encara més feina doncs per aquest comerç que ja, com deia, està prou ofegat, no? Comerç i restauració, no ens oblidem d'elles també. Així que res, benvinguts als canvis, benvinguts a aquest supergovern que per fi escolta i benvingut a aquestes millores que, com dic, ja van estar expressades per... ja venen de l'any passat. L'any passat no es podien tenir en consideració perquè, bueno, clar, era un capritx polític, no? Érem aquests pesats que no parem de queixar-nos i no fem res. Però, bueno, sigui com sigui, un any després venen, així que endavant i a favor.
0: Moltes gràcies, senyora Herrera, per al·legacions.
1: Una, dues cosetes. El senyor Dieguez, quan parlem de dos referents al catastral és una mateixa activitat. Si té un traster i una activitat, són dos locals diferents. És un local o un comerç que és la mateixa activitat amb dos referències, es pagarà una referència catastral, no un traster i un comerç. Amb el tema de les famílies, ja li vaig dir que això no estava contemplat, que ho miraríem i a veure de quina manera es podia solucionar, perquè de moment nosaltres ningú ens ha vingut a dir aquesta problemàtica que segons vostè té. Diu que tenen algunes famílies que tenen dues cases perquè potser una la poden tenir en lloguer o la poden tenir buida i llavors no es pot veure si estan vivint allà o no. Després, a veure, al senyor de Vox, vale? Dir-li que les empreses, vale? Han de tenir la seva pròpia empresa de residus. Nosaltres sobre les empreses no podem ni posar quota de residus ni res, perquè ja tenen les seves pròpies quotes de residus. I els comerços que ja tenen la seva empresa de residus, aquests comerços no paguen taxa de residus a Ripollet. N'hi ha comerços que per la seva casuística ens venen a dir que ells tenen una empresa que els fa reciclatge, ens ho comuniquen i aquests comerços o restauració no tenen la taxa de residus. Vale? I després a decidir. Nosaltres sempre hem escoltat el municipi, sempre hem escoltat els comerços, els hem acompanyat sempre, en cap moment els hem deixat d'acompanyar. Aquesta iniciativa que fem de la taxa de residus, vale? És una demanda que ens porten dient ells, l'estàvem mirant, l'hem estat mirant durant un parell d'anys, l'any passat no la vam poder portar, vale? Aquest any sí que la podem portar aquí al ple, perquè s'ha de tenir en compte que la taxa de residus es farà sobre les aportacions d'aquest 2026, vale? Que és la taxa de residus col·locada al 27, ja pagaran més import. I en referència, vale? Parlar dels comerços, els acompanyem i això, que la rebaixa es farà en les aportacions de l'any vinent. Ja està, gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies. Per tant, s'aprovaria el punt número 4 amb els favorables de tots els grups. Ara sí que passaríem a la votació del punt número 5, que és la modificació de l'ordenança fiscal reguladora número 19. Senyor Dieguez.
3: Abstenció.
0: Per Esquerra Republicana.
4: A favor.
0: Per Vox.
5: Abstenció.
0: Per Decidim.
7: Bona tarda a tots i totes. Volem avançar que el sentit del nostre vot serà favorable i votarem a favor perquè considerem que una persona que ja paga la seva quota d'abonament al poliesportiu no hauria de patir un recàrrec addicional per gaudir de les instal·lacions i ens sembla una mesura positiva, però ara bé, per entendre per què ens trobem avui aquí hem de mirar d'on venim i què ha passat en aquests últims 2 anys, i és que el propi informe tècnic reconeix la necessitat de revertir la tendència a la baixa en el nombre d'abonaments al poliesportiu per procurar una certa sostenibilitat del servei. I com es comentava abans, per què tenim aquesta fugida? Doncs recordem que venim d'una pujada de tarifes de l'abonament de prop del 30% que va executar aquest equip de govern, i el que veiem ara és que aquella pujada va ser un error i avui en tenim les conseqüències. I a més, quan mirem l'informe tècnic que acompanya aquest mateix dictamen, la realitat ens demostra que el model o l'estratègia ha fallat de ple. L'any 2024, amb l'aprovació d'aquestes noves tarifes, es va vendre que aquesta pujada portaria a l'autofinançament del servei a prop d'un 90%, o almenys aquesta era la intenció en l'informe econòmic. I pel que fa a Padel i als usuaris no abonats, es va argumentar que calia pujar els preus per evitar la saturació de les instal·lacions, però la realitat és que hem patit una pèrdua massiva de persones abonades. El 24 en teníem gairebé només de 15.000 persones i aquest estiu en queden unes 11.000, i el mateix amb els abonaments, hem patit una caiguda del 20%. Per tant, la pujada de tarifes del 2024 pel que va servir és per allunyar a la gent. I lligat amb això també observem una reculada amb els bons de no abonats. El 24, doncs, el bo de les 10 hores de pàdel per no abonats es va posar un preu de 60 euros i ara la memòria reconeix oficialment que aquest preu no el comprava ningú i que s'havia convertit en una barrera d'accés, així que es veuen obligats a baixar-ho a 40 euros. I això és una altra mostra clara de que la decisió inicial no s'havia calculat bé. Ara es porta a votació la gratuïtat del pàdel als matins per a les persones abonades. Evidentment és una mesura amb un impacte econòmic petit i no hi posarem, doncs, cap pega, però això sí, considerem que és una mesura superficial que no resol el fons del problema, perquè oferir pistes gratuïtes a la franja horària en què la majoria de la gent treballa o estudia no solucionarà el fons del problema ni farà que tornin miraculosament els 4.000 veïns, veïnes, persones usuàries que hem perdut. Per tant, si l'objectiu de l'equip de govern amb aquesta mesura és recuperar aquests abonats perduts, aquesta estratègia es queda molt curta i, en definitiva, el que s'evidencia és que la pujada que es va patir el 2024 a les tarifes ha sigut un error de gestió no només social sinó també econòmic, perquè si la intenció era augmentar l'autofinançament del poliesportiu, l'estratègia ha aconseguit un resultat oposat, perquè han fugit més del 20% de les persones abonades, reduint els ingressos fixos més estables del servei i deixant-nos avui en una situació financera pitjor. Per tant, creiem que cal un pla global global per recuperar les abonades en comptes d'anar a fer ajustos puntuals. El nostre vot serà favorable.
0: Moltes gràcies. Per al·lusions.
1: Referent a això que diu, els preus del poliesportiu han estat quasi una dècada sense tocar i els costos de l'equipament del poliesportiu han augmentat molt durant aquests últims anys. Es va fer un estudi econòmic assessorat per una empresa externa per al qual va resultar que s'havien d'actualitzar els preus per garantir l'equilibri pressupostari. De fet, això està en consonància amb altres equipaments i fins i tot és molt més barat que altres municipis, com hem dit sempre, sobretot la quota familiar, que és la que més s'ha volgut protegir pel tema social. Si fem els números, 39,90 per una quota de 3 o 4 membres de la unitat familiar dona com a resultat una quota per persona d'uns 10 euros mensuals. Ja sabíem que una pujada després de tant temps no tindria molt bona acollida, però sobretot el primer any. Després s'acostumarà a estabilitzar. Però també cal valorar que han aparegut al municipi altres alternatives de gimnasos i el nostre equip, bueno, i el poliesportiu està fent una gran obra i això genera moltíssimes molèsties. Estem convençudes com a govern que quan el poliesportiu torni a estar operatiu es revertirà aquesta i tornaran a pujar les altes. Gràcies.
0: Moltes gràcies per al·lusions. Sí.
7: Sí, Eva, mira, que aquest discurs que has fet de les famílies doncs va ser molt, si no el mateix, molt semblant al que es va fer quan es va fer aquesta aprovació de tarifes i al final el resultat és el que és. I ara comentar també que és el mercat privat qui expulsa la gent del poliesportiu, doncs no ho veiem des del mateix punt de vista perquè al final han estat aquestes tarifes públiques que no s'adequen a la realitat de les famílies de Ripollet el que ha fet marxar aquestes persones. Ja està, merci.
0: Molt bé, moltes gràcies. Bueno, jo, el vot aquí és favorable d'Esquerra, decidim PSC, les abstencions de PP i Vox. Per tant, també s'aprovaria jo per concloure els dos punts molt ràpidament. Al final, el més important aquí és que el govern ha pres una decisió, que com ha dit la regidora d'Hisenda, ha pres una decisió que era no pujar les taxes ni els impostos als béns i béns de Ripollet pel proper any. Per tant, s'ha quedat congelat, a diferència del que sí que han fet altres ajuntaments, i tothom ho podrà veure els propers mesos, del nostre voltant i de la nostra província i la nostra comarca, que pujaran entre un 12,5% i un 3%, la gran majoria d'ells, de totes les taxes i impostos municipals. Això per què ho fem? Això ho fem per un tema molt, molt clar, i és perquè estem aconseguint molts recursos fora i perquè podem garantir, sense pujar aquest any els impostos, ja anirem veient què passa més endavant, però aquest any, gràcies a que hem aconseguit molts recursos fora, no hem d'incrementar la pressió fiscal dels veïns i veïnes de Ripollet, i aquesta és una gran notícia. Respecte al poliesportiu, és un altre tema, s'ha dit aquí una frase que no és veritat, que és que financerament el poliesportiu està pitjor ara que abans, no és veritat, ara està millor, perquè s'ingressa més ara que abans, encara que s'ha baixat el número d'usuaris, és veritat, però al tenir més ingrés per família, per usuari, s'ingressa més que abans. Per tant, la situació financera no és pitjor, és millor. S'ingressen més diners ara dels que s'ingressaven abans de fer la reforma de tarifes, que com va dir la regidora, és una reforma perquè crec que va ser el 2012 la darrera vegada que es van pujar les tarifes al poliesportiu de Ripollet i per tant es va fer una actualització de preus, d'acord, perquè van fer un anàlisi, com ja s'ha sabut i ho hem comentat aquí, doncs que el poliesportiu de Ripollet es paga per una família ara 39,90 quan això a qualsevol lloc paga una persona, una, no una família, una. El que aquí paga una família, a molts llocs se'l paga una. Però jo crec que s'han oblidat d'un tema important, que ara ho ha dit la meva companya, no? És que estem patint una obra molt gran, el poliesportiu, molt, que té una afectació molt gran. I jo els dic, amb les altes que no estan a l'informe que s'han fet al mes de setembre, que han sigut moltíssimes, d'acord? També motivades, entre altres coses, perquè hi ha hagut un gimnàs que ha tingut a patir i que està patint una situació dolenta, doncs molta gent ha vingut al poliesportiu municipal de Ripollet a apuntar-se, moltíssima gent. Encara no tenim la dada oficial, el tancament, li podrem dir el mes que ve, d'acord? Però ha vingut moltíssima gent. I això ens està provocant ara mateix ja una saturació del gimnàs a les tardes. Ara mateix, i això en rebaixa aquesta, i en la pujada que hem tingut al setembre. Nosaltres ara mateix tenim el poliesportiu municipal algunes hores de la tarda saturat, que no pot entrar més gent. No podem deixar entrar més gent perquè el tenim saturat de tota la gent que està anant. Per tant, si haguéssim tingut aquestes 4.000 persones amb la instal·lació que tenim ara mateix, que és una instal·lació definitiva però més petita de la que tindrem, molt més petita de la que tindrem al mes de juny, que serà quan ja tindrem l'altra part feta, doncs també estaríem patint en certs problemes. Per tant, és la situació que tenim ara, d'acord? Jo crec que, com bé s'ha dit, la previsió és que al mes de juny, quan ja estigui fet tot el poliesportiu, que multiplicarem quasi per 3 la zona operativa del gimnàs, i recordo també la zona d'activitats dirigides per una decisió que va prendre aquest govern per modificar el projecte del poliesportiu, que era treure el tenis taula del semisoterrament on vostès el volien posar, i nosaltres els hi hem fet una carpa, perquè això és molt diferent de la situació que vostès volien, que era ficar el tenis taula amb el semisoterrament, que ja no podrien ni competir. Nosaltres hem fet una carpa específica per ells. En aquest sentit, el poliesportiu tindrà moltíssima més capacitat per les persones usuàries abonades, tant per fer activitats dirigides com per fer ciclo indoor, com per fer la zona de gimnàs. I per tant, tindrà capacitat per assumir i absorbir moltíssima més demanda de la que tenim fins ara i hem tingut mai. I jo crec que aquesta és una bona notícia, i això es veurà a partir del mes de juny, que serà quan s'acabin les obres. Ja estem treballant també amb el Departament d'Esports per modificar i incrementar el renting de totes les maquinàries, de tota la zona de pes lliure, de tot l'equipament, i també de les hores d'activitats dirigides, que s'hauran d'incrementar notablement, perquè tindrem moltíssimes més sales de les que vostès van preveure en un inici al deixar el tenis taula al semisoterrament. I aquesta és la realitat. Per tant, el punt 5, com he dit, també s'aprova, i ja passaríem al punt número 6, que és la delegació de les facultats recaptatòries de multes de trànsit a la Diputació de Barcelona. Té la paraula la senyora Eva Herrera.
1: Vale, aquí farem el mateix que l'altre punt, el 6 i el 7 els faré plegats. Al ple del juny del 2024 vam retirar la delegació de cobrament de multes de trànsit i sancions de la Diputació de Barcelona i li vam donar a una empresa. Durant aquests dos anys del contracte hem vist que el servei que donava aquesta empresa no ha donat bon resultat, tal com s'explica a l'informe tècnic, ja que no ha après a cobrir les necessitats del municipi en la tramitació de les sancions i de les multes. Per aquesta raó, el que tornem a fer és tornar la delegació a la Diputació perquè torni a fer la gestió i la tramitació tant de les multes com de les sancions.
0: Molt bé, passem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular.
2: Abstenció.
0: Pel grup d'Esquerra Republicana.
4: A favor.
0: Pel grup de Vox.
2: Abstenció.
0: Pel grup de Decidim Ripollet.
7: Bona tarda, de nou. El nostre vot serà favorable perquè és evident que cal garantir l'eficiència a la gestió, però no podem votar a favor com si fos un tràmit rutinari més, perquè el que ens ha portat fins aquí és que el 2024 aquest equip de govern va decidir que l'ORGT ja no assumiria aquesta delegació i que era millor delegar la contractació al servei a través de la FEM, externalitzant la gestió a una empresa privada, i en aquell moment es va vendre que aquest canvi funcionaria millor, tot i que si buscàvem una mica d'informació de les empreses que s'encarreguen d'això, doncs les notícies que hi havia no parlaven la van precisament bé. Doncs, després de dos anys, el mateix informe admet que la gestió d'aquesta empresa externa no ha funcionat i que el servei de l'ORGT s'ajustava millor i que ofereix més qualitat. Per tant, va ser un altre cop una decisió errònia per part del govern actual, i aquest error no ha estat gratis perquè ha suposat un període d'ineficiència a la recaptació i gestió, un desgast administratiu per l'Ajuntament, una pèrdua de temps i de recursos per acabar tornant dos anys després exactament al mateix punt de partida. I pel que fa al punt 7, que els estem fent conjuntament, doncs entenem que cal anar actualitzant i endreçant el marc competencial entre l'Ajuntament i la Diputació, i sobretot també el que ens importa és que l'Ajuntament tingui una capacitat real de gestionar bé i a temps tots els expedients, perquè quan la burocràcia s'encalla, qui ho acaba pagant són els veïns i veïnes i, com no, el propi Ajuntament també, i per això i per evitar això, doncs és bàsic dotar els departaments dels recursos humans i materials que necessitem, perquè hem de ser responsables i aconseguir que els procediments es resolguin com toca i amb totes les garanties i sense que el col·lapse o la falta de mans facin que caiguin expedients per caducitat. I el sentit del vot ho diem després, no?
0: Al·lusió, senyora Herrera.
1: Vale. Sí, en el 2004 vam fer aquest canvi políticament, ho vam decidir perquè pensaven que l'empresa faria el servei. Després de dos anys ens hem adonat que no, que ens donava encara molta més paperassa a l'equip administratiu de l'Ajuntament, perquè els requeriments o els informes que havien de fer l'empresa en privada no els acaba de fer correctament, i llavors, com els donava més feina que pensaven que no els donaria, hem decidit un altre cop tornar, perquè al final és la Diputació la que fa aquesta gestió, i és simplement això, per no donar més feina encara al personal administratiu. Gràcies.
0: Molt bé, per tant, el punt número 6 s'aprovaria amb els dos favorables d'Esquerra Republicana, de CIN i PSC, i les abstencions de PP i Vox. I passaríem a la votació del punt número 7 per el Partit Popular.
2: Abstenció.
0: Per Esquerra Republicana.
4: A favor.
0: Per Vox.
2: Abstenció.
0: Per Decidim.
7: Abstenció.
0: S'aprovaria amb els vots favorables de PSC i Esquerra Republicana i la abstenció de la resta de grups. Ara ja passaríem al punt de mocions. Teníem la moció del punt número 8, de moció en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta y Melilla para exigir al gobierno de España la adopción de medidas extraordinarias ante los graves acontecimientos producidos de Ceuta, que había presentat el PP, i la moció número 9, que era una moció semblant també pel tema de Ceuta, que es deia moció en apoyo y solidaridad con el pueblo de Ceuta y en defensa de la sobirania española. A la Junta de Portaveus ens han comunicat tant el grup de PP com el grup de Vox que l'han transicionat i l'han convertit en una única moció i, per tant, poden presentar la moció. Qui la farà? El senyor Hortas. Doncs el senyor Hortas pot presentar la moció, que serà una moció conjunta de PP i Vox, finalment.
5: Buenas tardes. Los pasados días 30 y 31 de julio, Ceuta sufrió una entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos, un episodio que puede calificarse de invasión y que desbordó la capacidad ordinaria de control de la frontera, con graves consecuencias sobre la seguridad, la convivencia y los servicios públicos de la ciudad. No estamos ante un problema migratorio, es un episodio de extrema gravedad que ha afectado a la soberanía nacional, la integridad territorial y la seguridad de España, y por tanto la gravedad de la situación exige esclarecer si existió planificación, coordinación o permisividad por parte de terceros y especialmente cualquier eventual participación de agentes o estructuras vinculadas a Marruecos. Asimismo, se deben determinar los riesgos derivados de la entrada masiva, incluidos los relacionados con redes criminales, radicalización o la eventual infiltración de personas vinculadas al terrorismo yihadista. La preocupación está fundamentada en una ciudad como Ceuta, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen desde hace años una especial vigilancia y control frente a la amenaza yihadista. También son preocupantes los datos conocidos de la Fiscalía, según los cuales desde los días 30 y 31 de julio se han registrado 23 agresiones sexuales, 5 de ellas violaciones, con 9 víctimas menores de edad. Estos delitos deben investigarse y perseguirse individualmente, sin atribuir que todas sean consecuencia de la invasión, pero evidencian la especial vulnerabilidad generada por una situación de desbordamiento y la necesidad de garantizar la seguridad de las mujeres, menores y del conjunto de los ceutíes. La entrada ilegal en el territorio español no puede convertirse en una vía de permanencia automática, en nuestro país. Corresponde al Gobierno de España proceder a la identificación de todas las personas que accedieron irregularmente a Ceuta y de promover de manera inmediata su retorno a Marruecos, utilizando para ello los procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico y los mecanismos de cooperación existentes con el Reino de Marruecos. El Gobierno de España debe actuar para restablecer la legalidad, recuperar la normalidad, garantizar la seguridad y el orden público y proteger los derechos fundamentales y constitucionales de todos los ceutíes. Es imprescindible reafirmar con absoluta claridad y sin ningún género de ambigüedad la indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla. La integridad territorial de España no es cuestionable ni negociable. Ceuta y Melilla no son territorios accesorios ni ajenos al proyecto común de nuestra nación. Son parte inseparable de España, de su historia, de su presente y de su futuro. Su pertenencia a España constituye una realidad histórica, jurídica, política y social que exige compromiso inequívoco de todas las instituciones del Estado. El pasado día 2 de septiembre, convocados por la Federación Española de Municipios, los vecinos de Ripollet junto a miles de españoles se manifestaron sin miedo frente a sus respectivos ayuntamientos, de manera cívica, para mostrar su apoyo a Ceuta. Por esa razón, queremos expresar a través del Pleno Municipal nuestro firme apoyo, cercanía y solidaridad con la comunidad autónoma de Ceuta, con sus instituciones y con todos los ceutíes ante los gravísimos acontecimientos vividos durante las últimas semanas. Por todo ello, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, reafirmar que Ceuta y Melilla son irrevocablemente territorio español y que su soberanía no es negociable ni está sometida a discusión, y que cualquier ataque contra cualquiera de estas ciudades españolas constituye un ataque contra toda España. En segundo punto, condenar la invasión y el ataque mediante actos de guerra híbrida por parte del Reino de Marruecos contra España. Tercer punto, manifestar nuestro firme apoyo, solidaridad y cercanía con la ciudad autónoma de Ceuta, sus instituciones y todos los ceutíes ante los graves acontecimientos producidos, y expresar el compromiso inequívoco de la defensa de su seguridad, convivencia y derechos y libertades. En cuarto punto, instar al Gobierno de España a proceder de manera inmediata a la identificación de todas las personas que accedieron irregularmente al territorio español a través de Ceuta durante estos acontecimientos y promover y ejecutar con carácter inmediato su retorno efectivo a Marruecos, aplicando de manera ágil los procedimientos individualizados, legalmente establecidos y utilizando todos los mecanismos de cooperación bilateral y europea disponibles para los efectivos dichos retornos. Y en quinto y último lugar, dar traslado de los presentes acuerdos al presidente del Gobierno de España, al Ministerio de Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado y a la presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la Junta del Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias.
0: Bueno, moltes gràcies. Passarem al posicionament dels grups pel grup del Partit Popular.
3: La moció està consensuada, per tant, serà a favor.
0: Perfecte. Pel grup d'Esquerra Republicana Catalunya.
8: Bona tarda, gràcies, alcalde. Bé, bueno, com ja ha dit l'alcalde, era una moció, s'havien presentat dues mocions que finalment s'ha convertit en una, cosa que és força òbvia. I el que és evident és que aquesta moció o mocions el que busquen sempre és sembrar el discurs d'odi i patriotisme aprofitant un drama humanitari. Podríem entrar a parlar de com s'ha gestionat aquesta crisi del Marroc, de com les capacitats de Ceuta s'han vist col·lapsades. Però del que s'ha de parlar és de les persones i de la crisi humanitària tan greu que estan patint. Tenim nens i nenes dormint al carrer, senyors del Vox, de Vox i del PP, nens dormint al carrer. La nostra pregunta és: com gestiona la política migratòria PP i Vox? Que per una banda no posen pegues a acollir infants que procedeixen d'un país europeu en situació de conflicte, però en canvi sembla que ara la condició ve marcada pel seu origen o color de pell. Un Partit Popular que avui es demostra amb aquestes dues mocions que va de la mà de Vox, que això s'ha convertit en una cursa contínua a veure de qui és més espanyol i més patriota, i el resultat de la qual és que acaben criminalitzant la immigració i en lloc de treballar per un país solidari es deixen portar pels interessos partidistes. I el que estem veient, a veure qui porta la polsareta més grossa. No oblidem que han mort al voltant de 150 persones. No ho oblidin durant aquest episodi. S'han viscut situacions molt complicades i ara el que cal fer és una gestió humanitària i una acollida responsable, on tots i totes hem de fer el que estigui a les nostres mans i nosaltres hem d'entomar aquesta responsabilitat. És la nostra obligació defensar el que som, un país d'acollida, on tothom pugui tenir una vida digna, on es garanteixi els drets de les persones i encara més dels infants. Votarem en contra d'aquesta moció i ens mantenim ferms amb l'oposició d'un discurs que només busca generar conflictes, violència i odi.
0: Moltes gràcies. Pel grup de Ciutadans, Ripollet.
9: Bona tarda a totes i tots. Nosaltres també votarem en contra, doncs, perquè aquesta proposta el que pretén o sentim és consolidar les fronteres de la fortalesa europea o de la nació espanyola sota una màscara de legalitat i de gestió institucional, tractant l'arribada de persones com un simple problema d'ordre públic o de sobirania. I ens fa la sensació que ignoreu deliberadament les causes profundes que obliguen a milers de persones a arriscar-ho tot. Al llarg d'aquestes setmanes i a nivell discursiu ens hem acostumat desgraciadament a escoltar sovint que pagar a tercers països per frenar les arribades és subcontractar el treball brut. Des de la nostra perspectiva rebutgem aquesta expressió perquè referir-se a això com a treball brut insinua que és una tasca desagradable però necessària, i no és així. Posar traves violentes al lliure moviment de les persones no és ni necessari ni inevitable. És una política deliberada d'extrema violència que provoca morts, extorsions i abusos sistemàtics. Tampoc acceptem que redueixi a les persones migrants de nou a mers titelles o peons en el tauler d'una dictadura com la marroquina. Tenen agència, dignitat i el dret humà fonamental a migrar. La solució no passa per blindar fronteres ni per demanar més desplegament militar, sinó per habilitar vies migratòries segures, estables i per derogar unes lleis d'estrangeria que condemnen a la classe treballadora migrant a la clandestinitat i a la sobreexplotació. La seva moció busca agitar l'odi, generar pànic moral i fracturar la convivència en els barris. Parlen d'invasió i de guerra híbrida per assenyalar amb el dit els qui fugen de situacions d'extrema precarietat, utilitzant-los com a motiu de tots els mals socials. Alhora mostren una enorme hipocresia quan performeu indignació a xarxes socials davant l'arribada de migrants, però guardeu un absolut silenci sobre com es sosté el nivell de consum a Europa. El colonialisme no va acabar en el segle passat. Es manté avui sota un model que extreu petroli, coltant gas i recursos del sud global per mantenir el nostre nivell de vida, mentre les elites locals s'enriqueixen i les seves poblacions es veuen abocades a la misèria. Vostès pretenen continuar gaudint d'aquests recursos, però tancar la porta a les persones que busquen una vida digna. I d'altra banda, també és un exercici intolerable vincular la violència masclista o el terrorisme amb l'origen de les persones. La violència contra les dones no es combat amb coeducació, amb recursos i persecució a l'agressor, no instrumentalitzant-la per propagar el racisme. I com això és una mostra més de com a través de les institucions ens voleu encabir un projecte racista i discriminatori, el nostre vot serà rotundament en contra.
0: Moltes gràcies pel grup del PSC.
10: Hola, buenas tardes. Nosotros, nuestro grupo municipal, también votará en contra de esta moción, porque esta moción solamente busca la confrontación y el odio. No busca la solidaridad de las personas, solamente busca la confrontación y el odio. Y hemos tenido suerte que esta crisis migratoria ha estado un gobierno progresista y de izquierda, porque miedo me da que en el gobierno hubiera estado para gestionar esta crisis un gobierno del PP y de Vox, a saber lo que ustedes hubieran hecho. Como bien hemos dicho, ustedes no buscan solidaridad, solamente buscan confrontación y odio, que es lo que piensan que les va a dar votos, y están muy equivocados. Esto no les va a dar votos, y si lo piensan, se van a equivocar, y si no, el año que viene lo verán. Simplemente eso, votaremos en contra y estaremos a favor de la solidaridad entre los pueblos.
0: Muy bien, muchas gracias. De la alusión, de la palabra, señor Dieguez.
3: Desde el Partido Popular, solo tres cosas. En primer lugar, la moción no va sobre cualquier tema, y como no va sobre cualquier tema y no era un tema de colores, ni de partidos, ni de según qué temas que son domésticos, hemos considerado oportuno que, bueno, pues se simplificasen las mociones y se presentase una sola, y no tenemos ningún problema en darle gracias al partido de Vox en facilitarnos el hecho de que sea una única moción, de tal manera que en Ripollet tengamos una única moción sobre este tema tan importante. En segundo lugar, respecto a los noes, que han sido todos los demás, yo no os voy a ocultar que desde el Partido Popular lo que causan es una profunda decepción. No se reacciona así cuando invaden tu país. Esto no es una crisis migratoria, esto no es una cuestión partidista. Y el país que han invadido es el mismo que, con su ordenamiento jurídico, nos permite los derechos y libertades que disfrutamos todos. Es ese mismo Estado el que hace posible que ustedes ocupen ahora un asiento en esta sala. En fin, esta es la causa por la que ustedes provocan, insisto, una profunda decepción. En nuestra modesta opinión, también van a provocarlo en muchos vecinos. Y por último, por no alargar el debate, y porque en el Partido Popular, insisto, no estamos en este tema por un tema que no sea nacional, perdón, exactamente, que afecta a todo el Estado, yo acabaré no con lo que ustedes se merecen del discurso del Partido Popular, sino simplemente trayendo a esta Cámara lo que su representante institucional, el señor presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, trasladó a todo el mundo. Yo lo único que les pediré es que saluden a su Cámara, porque un miembro de la ejecutiva del Partido Popular de Ripollet ha estado hablando esta mañana con nuestros compañeros en Ceuta, y yo haré lo posible por no poner mi opinión, sino ponerle cara a lo que ustedes acaban de hacer allí. Insisto, yo quiero acabar con sus palabras. El señor Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, insisto, representante institucional de la ciudad autónoma, lo que hizo fue, lo que da es las gracias a su propio pueblo, a su propia ciudad, por su entereza, su madurez, su dignidad, su coraje y su valor. La petición a su propio pueblo, aun viendo las imágenes que estamos viendo, aun viendo la verdad, quiere que los ceutíes

0: estuviese gestionando Vox o PP en el gobierno del Estado, francamente. Por tanto, la moción no se aprueba con los amesbocha en contra de Esquerra, de Sidín y PSC y los votos favorables de PP y Vox, por tanto no se aprueba la moción. Tenemos un punto de urgencia, una moción de urgencia, que es per un tema de Ucrania, que nos presenta, la tengo aquí, perdón, no la tengo, te la donat a tu Diego, es igual. Es una moción que nos presentará el señor Manuel Navarro, que la ha presentado el grupo del PSC, pero que te la paro el señor Navarro para presentarla. Per un tema de un convoy humanitario a Ucrania. Té la paraula. Li donaran un peu de micro perquè ho pugui tenir.
1: Bona tarda a tothom. En primer lloc volia donar les gràcies a l'alcalde per deixar-me la paraula aquí en aquest ple. I llavors, bueno, és a dir, una moció que ja en juliol se tenia d'haver presentat per circumstàncies que no venen al cas, no es va presentar. Lo important de totes maneres que avui estigui en marxa. Ara bé, des de llavors les coses han canviat. És a dir, nosaltres ens hem mogut, jo formo part de la xarxa europea de solidaritat amb Ucraïna, CESU, que ja des de l'inici de la guerra, de la invasió, això sí que va ser una invasió, precisament ens vam començar a mobilitzar. Ens vam mobilitzar i bueno, hem estat organitzant diferents activitats i tal, buscant crear solidaritat, crear xarxa, i bueno, l'última va ser, per exemple, és a dir, una de les coses que es va fer va ser en el ple de la, és a dir, més que en el ple, va ser una comissió que es va crear en el Parlament de Catalunya i el dijous passat se va per unanimitat, és a dir, aquí ningú partit, és a dir, tots van estar a favor, tot l'arc parlamentari va estar a favor de del recolzament al convoi. Jo crec que és molt important que aquí hi ha un consens, i que, és a dir, està recolzat en aquest sentit. Ara bé, jo crec que també, és a dir, aquesta moció recollia aspectes ja de els sindicats que van venir fa dos anys, sindicats ucranesos, que es va crear ja, diguéssim, tot un treball, és un apartament del treball de la CESU, i convidar-los per exemple, als actes de l'11 de setembre de fa dos anys, vam fer una ofrenda floral, i llavors a partir d'aquí també pues, resulta de que, bueno, és a dir, hi ha tota una sèrie de demandes i tal que es van fer i que nosaltres també, com a CESU, la vam recollir, i es va aportar al Parlament també. Bueno, aviat ja farà 5 anys de que la guerra està declarada, és a dir, era d'entrada una qüestió d'un passeig, d'anar a Kiev, i acabam, diguéssim, amb els drets del poble ucraïnès. Ara bé, és una guerra que dura més que el que és la Primera Guerra Mundial, si concedem, és a dir, que la mateixa Primera Guerra Mundial. La situació és terrible. Milions de persones sense calefacció, amb temperatures a l'hivern que la mitjana és de 20 graus sota zero. I llavors, actualment ja està consta de 60.000, més de 60.000 morts civils, no parlem ja dels morts en el front, que llavors això se dispara, i llavors, sense comptar els desplaçats dins i fora del país, nens deportats o segrestats amb finalitat d'adoctrinaments. És a dir, se calcula per les entitats humanitàries més de 20.000 nens. Bé, estem en una situació en què la població està exhausta, és a dir, està al límit, amb bombardejos i atacs de drons a diari, com vosaltres mateixos podeu veure cada dia a la tele. Rússia està preparant l'hivern amb la finalitat de destruir tota la infraestructura energètica del país. L'ajuda internacional és molt necessària en aquest moment. La iniciativa és a escala europea. Vam fer una trobada per Zoom la setmana passada també, en el que més havia 43, jo vaig comptar 43 persones que estaven connectades de diferents països d'Europa, representant diferents organitzacions i tal, europeus. Bé, jo penso que això també és molt important. Bueno, el comboi, bueno, està previst fer un comboi de tres branques que surt, una surt del Regne Unit, una altra nord d'Europa, Noruega i tal, altra que és del sud d'Europa, Barcelona en concret, i Itàlia, passant per França i tal. La qüestió és coincidir aquestes tres branques a Polònia, i allí agrupar-nos i anar tots junts a travessar la frontera. El mateix comboi col·laboren diferents organitzacions, com per exemple, no sé si coneixeu, NOVACT. NOVACT és una organització dels drets humans i de cooperació, que és molt famosa a Barcelona, si mireu tal, vull dir que té molta experiència en aquest sentit. També està, entre altres, el sindicat UGT. Valorem reforçar els vincles Catalunya-Ucraïna. És a dir, i al final també passarà per Ginebra, i allà es farà un acte a la seu de la OIT i de Nacions Unides. Ja tenim un sindicat suís que està treballant en aquest sentit. Bueno, el comboi serveix per recollir diners. L'objectiu són 100.000 euros per comprar generadors i estufes de cuina econòmica. Si coneixeu una mica la cuina econòmica, que és reversible i tal, que serveix al mateix temps d'estufa com per fer el menjar. Bé, volem fer acte de presentació del comboi a localitats com Ripollet i Cerdanyola, estem a prop també, i en aquest sentit, bueno, nosaltres considerem que el que ens mou sobretot és el dret dels pobles a decidir el seu futur. Està en qüestió. És a dir, l'ocupació russa no és només canviar una bandera per una altra. Significa desaparicions forçades, tortures, violacions, negació de l'identitat i adopcions forçoses i camp de filtratge i fosses comuns. Seguirem per després del comboi, seguirem treballant i treballar en el sentit del city to city, és a dir, el que és agermanar ciutats. Així reforçarem el que és la solidaritat i cooperació de Catalunya amb Ucraïna. Bueno, dir-vos que també altre aspecte que treballarem és sobre la qüestió també dels fons que Rússia té retinguts en les bancs europeus que estan en Bèlgica. És a dir, i Bèlgica no els deixa perquè també s'està lucrant d'ells. La banca belga s'està lucrant i no vol deixar-los. Però nosaltres treballarem també en aquest sentit, és a dir, perquè aquests diners serveixen per reparar tot el que és el desastre que han comès, diguéssim, amb la guerra. Bueno, jo, per nosaltres, dir-vos també que la CESU considerem un dels eslògans és des d'Ucraïna a Palestina pensem que l'ocupació és un crim i és un dret humanitari i un dret que tenim tots que defendre. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Ara passaríem al posicionament dels grups. No? Òscar, vols dir... Perquè els acords, per llegir els punts d'acord, jo crec que hem de posar els punts d'acord, si els vols dir, que crec que és el que també s'hauran de votar, que no ens hem comentat. Ara, sí. Doncs, bueno, jo en primer lloc vull agrair al Manel Navarro i també a totes les persones que de Ripollet i de Cerdanyola de forma voluntària i de forma altruista
2: esteu col·laborant amb aquest projecte solidari, un projecte que jo crec que has explicat molt bé. Jo crec que en aquest sentit la postura del meu partit i també del govern d'Espanya i de la Generalitat està sent exemple, que aquesta postura no és més que defensar el dret internacional i la diplomàcia i no la guerra. I aquesta postura està sent també la mateixa amb altres conflictes que malauradament patim amb el món actual. Aquesta moció posa sobre la taula que la guerra d'Ucrània segueix vigent i els seus efectes sobre la població civil. Jo crec que els grups polítics han pogut veure aquesta moció que parteix de l'escrit ajuntat pel senyor Navarro al mes de juliol i que també, com has explicat clarament com funciona aquest convoi, que és un projecte solidari, un projecte que parteix de les entitats socials, de la societat civil de tota Europa, no? I que té aquest objectiu de poder aportar a la societat ucraniana, a les víctimes civils, doncs, una miqueta d'ajuda en aquests temps tan difícils per a ells. Llavors passo a llegir els punts d'acord. El primer seria refermar el compromís de l'Ajuntament de Ripollet amb la defensa del dret internacional i dels drets humans. El segon, expressar la solidaritat de l'Ajuntament de Ripollet amb el poble ucraïnès davant les conseqüències de la guerra i manifestar el suport a totes les iniciatives de solidaritat i ajuda humanitària adreçades a la població afectada. Tercer, donar suport a la iniciativa del Comboi de Solidaritat amb Ucraïna, impulsada pels sindicats, moviments socials i organitzacions de solidaritat internacional, i també reconèixer la tasca d'aquestes entitats i persones que hi participen. I per últim, fer arribar aquests acords a les entitats impulsores del Comboi de Solidaritat amb Ucraïna i a les entitats socials i de cooperació del municipi. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Ara sí que passaríem al posicionament dels grups pel grup del Partit Popular.
3: Sí, tant la presentació com el nul temps que hem tingut de mirar la moció doncs no ens ha permès pràcticament mirar res. Per tant, per prudència, el grup del Partit Popular de Ripollet s'abstindrà.
0: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: Bona tarda, altre cop. Des d'Esquerra Republicana votarem favorablement aquesta moció, perquè davant del patiment del poble ucraïnès no podem mirar cap a una altra banda. Defensar el poble ucraïnès és defensar els drets humans, la democràcia i el dret internacional. Des de Ripollet també volem contribuir a una solidaritat que sigui compromís i acció. Donem suport al Comboi Solidari i a totes les persones i entitats que treballen perquè Ucrània no se senti sola, perquè volem una pau justa basada en els drets, la llibertat i el respecte pels pobles. Gràcies.
0: Moltes gràcies pel grup de Vox.
5: Si invaden en Ucrania, solidaridad. Si invaden Ceuta, fascismo. Nosotros evidentemente no estamos a favor de ningún tipo de conflicto bélico, pero la moción la vamos a votar en contra.
0: Pel grup de Decidim Ripollet.
6: Gràcies. Bona tarda a tothom. Des de Decidim votarem a favor d'aquesta moció. Creiem que davant d'una guerra que continua provocant morts, destrucció i patiment d'entre la població civil, això no ho podem ignorar. Compartim els principis d'aquesta moció, el respecte pels drets humans i per dret internacional, la solidaritat del poble ucraïnès i el suport d'iniciatives concretes d'ajuda, com aquesta del Comboi Solidari. També considerem important donar suport a totes aquestes persones, entitats, sindicats i organitzacions que treballen per fer arribar aquesta ajuda a la població afectada i que mantenen viu l'esperit de solidaritat internacional. I ho fem des d'una convicció molt clara. La defensa dels drets humans no pot dependre de quin país estigui patint els interessos, de quin país estigui patint, ni els interessos geopolítics del moment. Per aquests motius i perquè considerem que aquesta iniciativa contribueix a donar suport a la població ucraïnesa i la defensa de la pau i dels drets humans, el nostre vot serà favorable.
0: Molt bé, moltes gràcies. Per tant, la moció s'aprovaria amb les abstencions de PP i Vox i els vots favorables d'Esquerra Republicana, Decidim i PSC. I donar de nou les gràcies al senyor Manuel Navarro per l'exposició que ha fet, que ha estat molt bé, i ja veu que el ple de l'Ajuntament de Ripollet està amb el poble d'Ucrània i amb la solidaritat amb el poble d'Ucrània, que com bé deia, això sí que és una invasió.

0: Molt bé. I ara passarem ja al torn de precs i preguntes. Començaríem, com sempre, pel grup del Partit Popular. Té la paraula.
1: Sí, desde el Partido Popular solamente tres cuestiones. La primera, y además reiterativa. La primera, a ver, por cierto, antes de que se me olvide, lo digo por evitar. Estamos preguntando la fecha, como preguntábamos la última vez, de cuándo se va a reparar. Eso es lo que estamos preguntando, que quede claro. Primera cuestión. ¿Cuándo? ¿En qué fecha está previsto reparar en la pasarela? Hay unas rejillas metálicas que cubren la iluminación interna del lado derecho cuando venimos hacia esta parte de Ripollet. Uno de los de las esquinas, que es metálica, no está, se ha descollado y está hacia afuera. En fin, cualquier canto directo al paso de peatones, pues es un peligro. Insisto, estamos preguntando cuándo está previsto reparar este inconveniente, este riesgo para el paso, precisamente para la pasarela. Segunda cuestión. Insisto, estamos preguntando cuándo. No estamos poniendo adjetivos ni nos estamos metiendo con nadie. La última vez que tuvimos pleno, indicamos que justamente aquí, en la paralela del propio ayuntamiento, había unos bancos que, además de estar en mal estado, les falta el último listón. Eso deja al aire, otra vez, como el caso anterior, el hierro que mantiene el último listón del asiento. Consideramos que es un riesgo, tanto para quien está sentado como para quien pasa, y sobre todo para los más pequeños, que es que les queda una altura muy peligrosa. Si ustedes simplemente pasan cuando este parque está en uso, pues hay chicas y chicos jóvenes, por ejemplo, que se sientan, dejan ese trozo de hierro entre las piernas, y de lo que se trata es de que tanto para los pequeños que andan corriendo como para cualquiera que se sienta, no supongan un riesgo. La pregunta es cuándo, una fecha, nada más. ¿Cuándo está previsto arreglar esos bancos, como preguntábamos la última vez? Y por último, si ustedes visitan redes sociales o hablan con los vecinos, es reiterativo la forma en que los vecinos se quejan de la circulación de los patinetes. Tienen ustedes aprobada por este pleno una moción que presentamos del Partido Popular para que se dirigiera, concretamente los patinetes que vienen por la pasarela y cruzan precisamente por este parque, para que no se metan contra la dirección de los coches, y tampoco cuando están los críos, las personas más jóvenes jugando en el parque, que se redirigiera un poco el tráfico de patinetes de la manera que fuera. No se ha ejecutado esa moción de pleno. Solicitamos, ya por simple equidad democrática, que se aplique por el bien de la seguridad tanto de peatones como de los propios patinetes.
0: El grupo de Vox.
2: Buenas tardes. Solo dos cositas. La limpieza del Parque Molí, resulta que lo limpian con sopladores. El Parque Molí es de tierra. Usted imagínese la polvaría que se forma allí. Los vecinos estarán hartos. Y otra cosa, no se encuentra que la rambla se cierre. Solamente quiero que quiten los patinetes y las bicicletas, porque las patinetes y bicicletas en la rambla los fines de semana es un caos. Solamente eso. Buenas tardes.
3: Bueno, yo quería preguntar, todo el mundo sabe que se ha estado haciendo la inversión en la sustitución de las luces por luces LED y demás para mejorar la iluminación del municipio. La pregunta no es cuándo se va a acabar con la sustitución completa, sino de cuándo va a funcionar la luz en el municipio.
0: El PECRU te decidim.
4: Hola, bona tarda, començo jo. Després de la setmana que portem socialment, no podíem deixar passar el poder reflectir-ho aquí al ple. La pèrdua d'habitatge en forma de desnonament és una de les situacions més profundament traumàtiques on l'Ajuntament ha de demostrar la seva màxima proximitat i compromís. Malauradament, portem 3 anys constatant que ni la regidora de serveis socials ni la d'habitatge van mai als desnonaments que es produeixen al nostre municipi, ni tampoc hi envien personal tècnic en lloc seu. Aquesta absència sistemàtica denota una alarmant falta d'empatia cap als veïns i veïnes que es troben en un moment de màxima vulnerabilitat. L'atenció municipal no pot quedar-se als despatxos. Cal un acompanyament real sobre el terreny que ofereixi un vertader recolzament emocional, negociant per garantir una sortida el més tranquil·la possible o una pròrroga d'última hora amb la comissió judicial, així com garantir que l'actuació de les forces de seguretat es faci amb la màxima proporcionalitat i respecte. I material, posant a disposició els recursos necessaris de l'Ajuntament, com podria ser un cotxe, si fes falta, per treure les pertinences i facilitant una logística immediata. Sí que serveix, regidores. En nombrosos casos queda palès com la força de la gent que posa el cos als desnonaments fa allargar els tempos, aconseguint renegociar amb les parts de la propietat i com a mínim donant suport a les persones que ho necessiten, garantint els drets humans i protegint els més vulnerables. La presència institucional assegura que es respectin els protocols de protecció social. No oblidem que en aquestes situacions moltes de nosaltres estem molt més a prop de ser desnonades que de pertànyer a qui vol fer fora de casa seva algú.
5: Hola, bona tarda. Volem remarcar que fa pocs dies al diari El Punt Avui l'alcalde ha fet declaracions sobre la gestió futura de la residència. Aquest és un tema que ja vam preguntar en un ple, en el ple de juliol, i en el moment en què tocava donar resposta no es va fer. Per això sol·licitem que es prioritzi informar de decisions tan importants abans als veïns i veïnes i a l'oposició en el marc institucional que correspon, que no als mitjans de comunicació. I respecte a la comunicació que l'Ajuntament ha publicat avui a Instagram, on s'explica que l'equip tècnic, direcció d'obra, empresa constructora, l'alcalde i tinents d'alcaldia han visitat les obres per fer seguiment del projecte, valorem molt positivament que es faci aquest control i que se'n comparteixi l'evolució amb la ciutadania, però voldríem reiterar un prec que ja vam expressar en un ple anterior i que ens agradaria que en futures visites també es compti amb tots els grups municipals, ja que creiem que seria una manera natural de poder reforçar la transparència i d'avançar plegades en un projecte que és tan important per Ripollet. Gràcies.
6: Tenim tres preguntes relacionades amb previsions de contractes o d'obres. La primera és que diverses talleristes del Centre Cultural ens han traslladat la preocupació per la situació d'aquest servei. Si no ens equivoquem, el contracte va finalitzar i s'han anat fent pròrrogues, però a les talleristes des de l'Ajuntament se'ls va comentar que la millora de les seves condicions laborals aniria vinculada al nou plec de condicions i per això volem saber en quina situació es troba actualment aquest procés. Per altra banda, el 3 de juliol vam entrar a una instància demanant informació sobre la situació administrativa de la concessió del servei de bar de diferents equipaments municipals i encara no hem rebut resposta, però aprofito l'ocasió per saber un cop de cert a la licitació de la gestió del bar del Centre Cultural, que quina és la previsió actual. I per últim, és sobre les obres del casal d'avis, que ens agradaria saber en quin estat es troben i quina és la previsió, perquè creiem que han estat aturades 2 mesos i les persones usuàries que en fan ús no en tenen informació. Gràcies.
0: Perfecte, doncs els regidors que vulguin contestar, no? No hi ha? Roger?
7: Res, el contracte de talleristes ja està a contractació, o sigui que en breu ja sortirà.
0: Molt bé, doncs jo contesto alguns temes. El tema del punt avui, de la notícia que ha sortit, òbviament al juliol no podíem informar perquè no tenien la informació que tenim ara, d'acord? Ja sempre ho he dit, no? Nosaltres estàvem treballant amb el Consorci Social, bueno, amb el Consorci del Parc Hospital i del Parc Taulí, conjuntament amb l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat de Catalunya per la creació d'un consorci social que fos d'àmbit comarcal, amb el qual estaria l'Ajuntament de Sabadell i l'Ajuntament de Ripollet, que són els dos que tenim properament la construcció en marxa de les residències públiques, conjuntament amb el Consorci del Parc Taulí i la Generalitat de Catalunya. Aquest fet és un fet aliè a l'Ajuntament de Ripollet, no ha avançat tot el ràpid que hauria d'avançar, d'acord, per temes jurídics, sobretot de Generalitat de Catalunya, d'acord, i aleshores l'Ajuntament de Ripollet, òbviament, com que té que gestionar aquesta residència els propers mesos, hem estat cercant altres alternatives que fossin en la mateixa línia d'aquest consorci, que era un consorci social, un consorci públic, sense afany de lucre, i mirant doncs, que fos una gestió pública i el millor possible, d'acord? I una bona gestió per una entitat pública. Aleshores, hem fet una recerca durant aquests darrers mesos, doncs, per veure com es podia fer. Nosaltres hem tingut ja reunions amb la direcció general del grup Sumar, que és un grup de Girona que està gestionant molts equipaments públics i altres serveis socials, d'acord, que té capital públic, i nosaltres ja estem fent els tràmits perquè el Ripollès s'incorpori al capital social del grup Sumar, d'acord? Per tant, no és un tema de gestió, com heu dit també vosaltres al punt avui, sinó que és un tema de que s'està treballant, d'acord? És un tema que s'està gestionant amb els equips tècnics, estem revisant el model de negoci, estem mirant els números perquè tot quadri el millor possible, també com s'haurà de contratar totes les persones i tot, d'acord? Per tant, ara mateix, i com es gestiona la bugaderia, la seguretat, tot, d'acord? És un, com suposo que comprendràs, és una gestió molt important, que s'ha d'incorporar moltíssima gent a treballar al centre residencial i al centre de dia, d'acord? I aleshores és el que s'està estudiant ara mateix. En propers mesos veureu que vindrà al ple de l'Ajuntament, igual que vam fer amb Terça, la compra d'accions de Terça, doncs el mateix per la compra d'accions o de participacions del grup Sumar, perquè formarem part del grup Sumar per poder fer després un encàrrec de gestió en aquest grup. D'acord, que és la voluntat que té el govern, fer un encàrrec de gestió al grup Sumar perquè sigui el grup Sumar que gestioni l'equipament públic. La idea primera no era aquesta, però donat que no pot ser la creació del consorci amb temps perquè pugui gestionar amb Sabadell Gent Gran, que ja havíem parlat molt, ja havíem avançat molt i que ens han ajudat molt també amb tot el tema de l'establiment del servei, era la nostra primera opció, però per problemes aliens a l'Ajuntament no podrà ser i per tant hem buscat una alternativa amb una altra entitat pública que sabem que funciona bé, que ens hem assessorat, que he tingut converses amb tot l'equip i jo també personalment ja hem tingut diverses converses i que estem tenint converses molt freqüentment ara més tècniques, d'acord, per poder fer l'encomana de gestió al grup Sumar, que és el que va sortir a la premsa. Us informo, és total transparència, us informo ara aquí, vale? però mai ens hem amagat de res. És que quan al juliol no estaven tan avançades les converses, hem anat avançant aquests mesos, sobretot ara al setembre, no? I és un tema que ja va agafant forma, no? I és la voluntat que té el govern, no? Que la residència fa una comana directa a l'empresa Sumar i no treure una licitació perquè ens pugui venir aquí una empresa a guanyar diners. No és la voluntat amb aquesta residència, volem una gestió pública, sempre ho hem dit, i ho farem i estem treballant perquè sigui d'aquesta manera. Per tant, això ja estaria. Agafo el prec de la visita a la residència, ens sembla una bona proposta i la propera vegada que fem una visita convidarem a tots els regidors del ple, no només als portaveus. Bueno, això ho haurem de preguntar per un tema de seguretat i salut, igual seran un representant per grup perquè no, l'obra està en marxa i és perillós que allà comencin a circular gent per tot arreu, per tant, perquè anem, sempre que anem les visites anem amb una ruta guiada i estan en obra, s'ha de posar l'armilla, el casco i tot, d'acord, i bueno, un representant per grup almenys que pugui venir perquè pugui veure l'obra, vale? Perquè no, és una obra que està en funcionament i tot per un tema de prevenció de riscos laborals és millor, crec que d'aquesta manera, però pren nota i us ho comunicarem, d'acord? Les obres del casal d'avis, heu fet un altre cop una afirmació que no és correcta quan dieu que els usuaris no tenen informació. Sí que en tenen i en tenen molta, i et comento, el propi president, l'Antonio Real, té informació per part meva directament de la situació, del per què s'han aturat, i tots els avis que van venir l'altre dia a l'aperitiu que van fer a l'Ansel Clavé, ho vaig dir a les paraules que els vaig dedicar i després individualment vaig passar per totes les taules i també els vaig explicar. Les obres del casal d'avis estan ara mateix aturades, de fet comencen ara un altre cop a l'octubre, les vam haver d'aturar perquè no corris el termini, no continués el termini d'execució i no arribés la seva data de finalització, perquè per causes alienes a l'empresa i per voluntat municipal van decidir fer alguna millora que no estava inclosa al contracte original. D'acord? Són unes obres petites, però s'havia de fer aquesta modificació i s'havia de fer un informe tècnic que s'ha estat redactant durant aquestes setmanes, que ja està, i ara l'empresa haurà de continuar les obres. És una obra que li queda poc més d'un mes per estar finalitzada i, si tot va bé, al finals de novembre hauria d'estar... També estem amb tot el tema del mobiliari, decidint el mobiliari que ha d'anar, però és una obra que abans segur que acabes de finalitzar l'any ha d'estar en funcionament en total normalitat el casal d'avis. Però tot això no és veritat que no s'hagi informat. S'ha informat a tota la gent que ha preguntat, s'ha informat al president i per tant, hi ha la informació total, perquè és el que és. I si voleu més detalls de les millores que s'han fet, és un tema d'accessibilitat i és un tema de millora de pintura d'algunes zones que no s'havien previst originalment i que ara sí que s'han previst, sobretot de l'obra vista, que hem decidit al final amb bon criteri pintar-les perquè quedi millor, tot més net, més polit, i són petits detalls d'obra que van passant i que sempre passen, no? Que quan comences una obra tens unes previsions, i és igual quan un fa una obra a casa, doncs sempre està el ja que, doncs ens ha passat això, el ja que hem decidit fer una millora que no estava prevista, sobretot el tema d'accessibilitat, perquè tothom pugui accedir a un espai de la planta dalt de tot que no s'havia previst una rampa i que es fa aquesta rampa. Però està més que informat i no hi ha cap problema. Tenim la partida, tenim els diners, tenim l'empresa i ja està el projecte, i per tant l'obra continuarà sense cap problema. De la resta de temes, jo crec que hi ha hagut alguns precs més que preguntes, per tant això són comentaris, i jo crec que la resta de temes ja les contestarem per escrit, d'acord? Doncs moltíssimes gràcies a tothom i ens veiem al ple del proper mes, i molt bona tarda.
8: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Feel them.
1: Just feel them.

let the golden day unfold. On every wave.

0: possible to turn that music down.
1: That music is for everyone.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.